0: Comunica't.
1: Amplifica't.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Et molesto jo aparto, em fem pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira dins de mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
3: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
2: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
4: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
3: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
2: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
3: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
4: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
2: I dependrà també de la força, clar.
3: Ja, i per tant de la velocitat. Bé, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències.
5: Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
6: Unes quantes, però bueno.
5: Doncs, a veure, a part del tennis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
6: M'encanten les mates.
5: Sí, oi?
6: Sí.
5: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en alguna de matemàtiques.
6: La veritat és que no.
5: No, quan estaves jugant no. Quan però en realitat no. Hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
6: bueno,
5: si la mirem?
6: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
5: vale.
6: Que jo més o menys sé que és el que fa. Però,
5: vale.
6: Sí, però sí que tot és mates i aviam, controles les distàncies i saps.
5: I d'ample, però de la pista individual?
6: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
5: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
6: Sí, potser una mica més, sí.
5: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
6: bueno,
5: es passa el pàdel, en plan, 20 per 10.
6: Sí.
5: I en realitat no, o sigui, és més ampla la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla que
6: sembla
5: sigui més petita.
6: Més petita. Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
5: clar.
6: Quan jugues doble, no és 8. Llavors s'amplien amb els passadissos,
5: clar.
6: Llavors és més ampla la de tennis. Llavors
5: vale.
6: Crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
5: vale.
6: És una mica més ampla i una mica més llarga.
5: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia.
6: Clar.
5: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
6: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
5: Clar.
6: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
5: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més quan jugueu us ho posen a
6: sí,
5: vegades, no?, a la pista.
6: Sí, sí.
5: Tu a què s'acabes, així en general?
6: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
5: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
6: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un, dos, i t'impulses i aquí de l'aguantes i serveixes el màxim possible i caus.
5: Molta palanca, passos. No?
6: Sí, bueno, coordinació.
5: Llei de la palanca.
6: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta, és molt important. Llavors això són estadístiques.
5: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
6: sí,
5: contra el Moya,
6: sí,
5: el que
6: sí,
5: sigui.
6: Sí.
5: Mirem vídeos d'ell, sí. A veure com saca...
6: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
5: Clar.
6: Llavors ara és molt més fàcil perquè fiques les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, als Sampras, i abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli,
5: clar.
6: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades, i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot. Exactament tot.
5: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
6: Clar, depèn del partit. Si guanya 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la cara
5: que...
6: del Sinner, són 5 hores i mitja, són milers de cop. Déu-n'hi-do.
5: Si fem, per exemple, un 3-7 així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
6: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que és més acurat.
5: Més ajustat.
6: Hauríem de pensar... Doncs,
5: en què pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
6: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
5: 150 punts, creus?
6: Jugats.
5: Jugats.
6: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70. Val? Si jo he guanyat 80 i guanyes 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis, o sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon, clar, tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6, probablement ja... hi ha una diferència de punts. Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja de, avui en dia, de 4 cops.
5: Per... O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
6: Bueno, hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora.
5: Clar, una cosa compensa l'altra, en realitat. Clar. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
6: 4-5 cops, o sigui, per punt.
5: Exacte, cops per punt. I llavors, això, 150 600, o 200 punts, si és molt ajustat.
6: Sí, serien uns 800 cops per partit.
5: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
6: val,
5: així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
6: Mils.
5: Milers, eh?
6: Però moltes, aviam, però mira...
5: Vale, llavors, anem a veure.
6: Hauríem de fer...
5: Els 23 metres que
6: tota
5: dèiem...
6: Tota la pista
5: tota,
6: sencera.
5: Tota, sí.
6: Buah, 23 metres per 8.
5: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
6: No tinc ni idea quant mesura.
5: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
6: Sí, por ahí.
5: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
6: Ah, crec que... menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
5: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum,
6: fins al final.
5: I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
6: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
5: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot 360 per... per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
6: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
5: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
6: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
5: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
6: No està mal. Uau.
5: Doncs, bueno, Déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
6: No,
5: i hem fet aquí tot de coses.
6: M'agraden les mates.
5: Sí,
6: penso,
5: eh?
6: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
5: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
6: no,
5: sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
6: Jo crec que el més important de les mates és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
5: Exacte.
6: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El passa que, clar, els números molt llargs i tal...
5: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
6: però està
5: o
6: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
5: Exacte.
6: Així que soc
5: prou. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns
6: sí?
5: punts o què?
6: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
2: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
5: Ja. És que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
2: Uh-huh.
3: posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
2: Sí, sí, un bon saque...
3: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però, bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la
2: en
3: raqueta.
2: I
4: afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
3: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més, plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
2: Clar.
3: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees
2: jugador, no?
3: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
2: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
3: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
4: Jo així tinc la referència al cotxe conduït responsable, 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 quilòmetres per hora.
3: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant, la pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
4: No, potser m'estic...
3: No sé, jo només et plantejo...
2: Jo crec que més ràpid.
3: Més ràpid que un cotxe.
2: Per mi sí.
3: Per tant,
2: perquè,
3: 170,
2: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
3: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
2: Clar,
3: no sé.
2: És molt més lleugera.
3: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
2: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
3: Exacte.
2: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
3: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
4: Faig un chat GPT ràpid.
3: Sí, sí.
4: I aviam què em diu, perquè aquí, clar, hi ha moltes variables. Estat físic, distància, intenció de cop...
2: Vinga, mira, diu... En un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí. Sovint arriba als 190-220 km per hora.
3: Buah, et pega una xapada i et surt un morat.
2: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres
3: sí, sí.
2: Per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groff.
3: Déu-n'hi-do.
2: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
3: Aquí ja vas més lent.
2: Sí, diu 110, 140... No, perquè clar, no.
3: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
2: Clar.
3: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
2: Sí, o els smash, sí.
3: Quan et surt la volea?
2: De 170 a 200,
3: exacte.
2: També, sí. Són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes...
3: Clar, això és
2: canvia
3: diferent,
2: molt la velocitat.
3: Però si l'engaltes a pla,
2: sí.
3: O sigui, la tens ben
2: una
3: posicionada...
2: Una bona esmatxada,
3: clar,
2: tantina,
3: i a més,
2: eh?
3: Amb el cos també dones energia,
2: sí.
3: Vull dir que déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
2: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
3: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura
2: clar,
3: 23
2: sí.
3: metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències. I avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició. Perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers. I segurament vosaltres, oients, també.
4: Mira, jo la propera vegada que vegi un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
2: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
3: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
2: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
7: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: ¿Sabías que...?
1: Les maduixes tenen una història i característiques fascinants. Una curiositat interessant és que la maduixa que coneixem avui en dia és en realitat un híbrid. Les maduixes modernes són el resultat de la cruïlla entre dues espècies, Fragaria virginiana, nativa d'Amèrica del Nord, i Fragaria chiloensis, nativa d'Amèrica del Sud. Aquesta cruïlla es va produir accidentalment a Europa al segle XVIII. Una altra curiositat és que, botànicament parlant, les maduixes no són veritables baies. A diferència de les baies veritables, que tenen les llavors a dins, les petites llavors de la maduixa estan a la superfície. En realitat, aquestes llavors són aquenis, i cadascuna és un fruit en si mateix, amb una llavor al seu interior. La part vermella i sucosa que consumim és en realitat un receptacle engrandit. A més, les maduixes tenen una peculiaritat genètica. Posseixen 8 còpies de cada cromosoma, el que es coneix com a octiploïdia. Aquesta característica genèticament permet una gran variabilitat i adaptabilitat, contribuint a l'àmplia varietat de maduixes disponibles. En termes de salut, les maduixes són una excel·lent font de vitamina C, antioxidants i fibra. Ajuden a combatre la inflamació i poden millorar la salut cardiovascular. Així, les maduixes no només delecten amb el sabor, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per la salut.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Impressionant veure de prop el Pont del Diable o Aqueducte de les Ferreres és una de les construccions icòniques de la Tàrraco romana. Des dels seus peus veig aquesta impactant estructura, són més de 200 metres de llarg i 26 d'altura, si fa no fa, això deu ser com un edifici de 7 o 8 plantes i la dimensió ens dona una idea de la importància que donaven els romans a la gestió de l'aigua. Com s'ho feien per tenir-ne sempre? Patien? Els preocupava aquest accés a l'aigua? Preguntem-li a un dels autors del llibre L'aigua a la colònia Tàrraco. Juan Ruiz de Arbulo, els habitants de la Tàrraco romana patien per aquest accés a l'aigua?
4: No, absolutament no. Els nostres avantpassats d'època romana no patien en absolut per l'aigua, perquè tenien ja la tecnologia perquè l'aigua formés part quotidiana de la seva vida, a diferència de tots els seus successors, que, incloent-me a mi mateix, fins fa 4 dies, hem patit per una aigua perquè no hi havia, perquè l'aigua era salada, etc etc. I tothom mirava els aqueductes, diguem-nos, per què devia servir aquest pont d'arcades increïble, i quan puges a dalt de l'aqueducte et dones compte que tota aquesta obra monumental de carreus, obridors en seco, una definició meravellosa d'enginyeria, pues servia només per portar un canal d'aigua, perquè pels romans no bastaven tenir l'aigua de la pluja, per tenir cisternes, per tenir el riu Francolí, que també lo tenien al cantó. La seva lògica de vida precisava l'aigua no només per al consum humà, sinó també per la neteja, però sobretot per al món termal. Era algo que, bueno, s'entenia com algo indispensable.
3: Veient aquest aqueducte, el que podríem imaginar és que els romans ja plantejaven els transvasaments com una cosa, com una pràctica habitual.
4: És clar, es tractava en aquest cas. Si haguessin tingut, com ho passa en altres ocasions, fonts properes, pues haurien agafat l'aigua de les fonts per portar-la a la ciutat. En aquest cas no hi havia fonts i el que van fer va ser pujar pels dos rius més propers, que eren el Francolí i el Gallà, fins que la cota anava pujant, i quan ja varen fer el... varen calcular les cotes, és a dir, que el treball d'enginyeria i de topografia estava, bueno, a l'ordre del dia. Varen veure que l'altura ja era suficient, varen fer dues barreres en tots dos rius i varen fer dos canals de sortida adaptats al terreny. Aquestes conduccions tenien que tenir un perfil molt precís, amb una miqueta de pendent, perquè si no hi ha pendent l'aigua no baixa, normal, però resulta que si la pendent era massa fort, l'aigua baixaria amb massa força, agafaria brutícia i tampoc funcionaria. És a dir, que tot aquest càlcul topogràfic per durant 25 quilòmetres portar una obra, una canalització amb una ligeríssima pendent sense errades, bueno, demostra que els antics eren antics, però no teníem res a envidiar de les nostres tecnologies actuals, encara que ara ja som en un món digital i tot és molt diferent.
3: Des de l'aqueducte de les Ferreres, amb aquesta pinzellada a la cultura romana, comencem un quatre gotes que especialment mirarà al passat. Som a Catalunya, amb un clima mediterrani i en el qual les sequeres no són una novetat, sempre n'hi ha hagut. La qüestió és que, si ara amb el canvi climàtic, aquestes seran més freqüents i també intenses. I la nostra mirada de revisió d'avui també serà per veure què en vam aprendre d'aquelles sequeres. Potser hi ha lliçons del passat que encara són vigents per als temps que vindran. Avui, al Quatre Gotes, retrocedim als altres temps de misèria.
0: Quatre Gotes.
3: Ens trobem a la Font Major de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Aquí, simbòlicament, hi neix el riu Francolí, que desemboca a Tarragona. La primera surgència d'aigua és aquí, en aquest punt, ho sentim de fons, en aquest safareig on antigament s'hi rentava roba. Parlarem d'aquestes rutines, d'aquests hàbits de no fa tants anys, però ho farem més endavant aquí al Quatre Gotes. I és que avui ens hem citat aquí perquè la Font Major de l'Espluga de Francolí ens serveix, podríem dir, de termòmetre. Ara sentim la remor de l'aigua de fons, és temps de bonança, però molt sovint aquí no hi ha ni una sola gota d'aigua. I quan això passe, alerta, perquè vol dir que la sequera ha arribat o bé és imminent. En canvi, no avisa de tot el contrari, quan la catàstrofe es consume perquè plou molt. I és que aquest espai també és testimoni de fatídiques riuades. Apunteu 1874, recordeu aquesta referència històrica, perquè en el pròxim capítol en parlarem i us explicarem la relació que hi ha entre aquest any, el lloc on som, i també l'aigua. Ara, però, volem parlar de processons, pregàries a les verges i fins i tot d'algunes lluites o enfrontaments tot relacionat amb la sequera. Qui ens ho podrà explicar, qui ens podrà connectar tots aquests elements, és en Mariano Barrientos. Ell és paleoclimatòleg i ha estudiat rebuscant en centenars d'arxius tots els precedents d'inundacions i de sequeres que d'alguna manera o altra estan documentats. Ara veurem com. Senyor Barrientos, benvingut a l'Espluga de Francolí.
5: Moltes gràcies. En un marc, a més, immillorable pels temes de l'aigua.
3: Avui parlem dels temps de misèria, no d'inundacions, que serà en una pròxima ocasió. Ens citem, si li sembla, per parlar-ne en una pròxima ocasió, però ens trobem parlant de sequera quan, de fet, en sortim d'una prou contundent i ens agrada sovint posar etiquetes, fer titulars allò contundents, i parlem molt ràpid de sequera històrica, excepcional. Aquesta que hem viscut, que han estat, podríem dir, més de 3 anys, ha estat ben bé una sequera històrica?
5: No. O sigui, si precisament quan anem a fer la recerca en arxiu històric i obtenim gran quantitat d'informació, el que ens cau en seguida són els adjectius dramàtics o els qualificatius etiquetats en pressa per cada episodi.

0: que suposat era tan grave la necessitat d'aigua, no se devia atendre a altra cosa que a implorar de la Divina Majestat el benefici de la pluja i, per tant, que després de vespres procurassin els dits administradors pujar a esta santa iglesia lo San Cristo amb modo...
1: 4 gotes.
2: Ara entrarem potser en aquestes referències històriques que heu pogut aconseguir. En qualsevol cas, el punt de partida, la vostra recerca destaca sobretot per tenir una mirada molt llarga en el temps, també per una metodologia diferent. Explica'ns com us ho heu fet per aconseguir aquest balanç de 500 o 600 anys de perspectiva.
3: Bé, aquesta recerca al començament cridava molt l'atenció i generava molts dubtes per la font d'informació que hem hagut de fer servir. El nostre plantejament era treballar la sequera amb molt de detall territorial i temporal. I hem aconseguit unes informacions que ens donen el detall diari de la sequera. Quan es comença a produir un cert problema a l'agricultura, quan comença a ploure, quan la sequera veuen que ja està solventada o si s'està prolongant. Tota aquesta informació passa per unes metodologies molt singulars, perquè qui ho registrava eren els ajuntaments de les poblacions, però no ho feien amb observatoris meteorològics ni tan sols amb mesures de cabal de l'aigua. No hi havia ni instruments ni una apreciació, diguem-ne, directa de la sequera, perquè la sequera, en definitiva, és una manca d'aigua. Costa molt observar la manca d'aigua. Com ho feien? Amb tot l'encàrrec de rogatives pro pluvia per demanar la pluja que els ajuntaments enviaven a les parròquies o a les catedrals, a l'autoritat eclesiàstica. D'aquestes rogatives es feien quan veien que la meteorologia no acompanyava l'agricultura, l'activitat agrícola ni la ramadera. Quan hi podia haver-hi algun tipus d'impacte a l'activitat primària, els ajuntaments, rebent informes dels gremis, evidentment de llauradors i les confraries, activaven les cerimònies corresponents.
2: Però de quina manera es pot avaluar amb precisió aquest període de sequera, l'inici, el fi i també la gravetat?
3: L'inici i el fi està molt ben datat, perquè quan arriben els informes dels gremis de llauradors, l'Ajuntament avalua la situació i posa en marxa els mecanismes per la sequera. No és només anar a l'església a fer cerimònies pro pluvia, també comencen els controls dels sistemes de regadiu, els controls de consum d'aigua, es demana a la població que intenti estalviar aigua, que sobretot posin molt de seny a l'hora del repartiment d'aigua, que no entrin en pànic, ni en baralles, ni en disputes, i també, sobretot, mesures molt modernes, començar a revisar els sistemes de conducció d'aigua, de canalització, netejar-les. Es procura tota una sèrie de mesures de monitoreig, per exemple, dels nivells d'aigua, dels pous, de les mines. Tot això es posa ja en marxa en el moment que els llauradors diuen «Ep, tenim una sequera meteorològica que ens pot afectar, que pot durar 2 setmanes, una, o pot durar 4 anys». S'activa tot això. Llavors, a mesura que es va agreujant la situació i que s'allarga en el temps, perquè la sequera és acumulativa, el dèficit és acumulatiu, és quan van pujant els nivells de les rogatives. Pel nivell formal de cada rogativa, sabem exactament en quin estadi estan de sequera. Es comença, són 5 nivells, es comença amb oració mental dintre de l'església, després exposen relíquies, fan actes amb alguna advocació popular pròpia de la població. En un tercer nivell ja és un acte públic, fan processons als carrers, obertament es veu que es manifesta que hi ha una sequera greu. En un nivell quart es fan immersions en aigua d'un altre tipus de relíquies o cerimònies semblants i finalment fan peregrinacions a santuaris especialitzats on s'hi congreguen poblacions doncs, de tot un àmbit geogràfic que estigui afectat per aquell episodi. I així podem anar de forma objectiva determinant la gradació d'una sequera. Pot ser una sequera llarga però suau, atenuada, d'un nivell 1-2, pot ser una sequera acusada, aguda, de nivells 3-1, o pot ser una sequera crítica de molts anys de durada amb diferents pulsos de nivells 4 i 5. Tot això ho quantifiquem, ho passem a uns índexs, i és el que actualment doncs, hi ha un investigador, en Josep Barriendos, que està fent la tesi doctoral dels darrers 500 anys de sequera a Catalunya, dia per dia, el seu comportament diari, amb tot aquest gruix de material que hem anat acumulant.
4: 29 d'abril de 1783. Montblanc,

0: cuyo acuerdo el dicho señor alcalde mayor expuso e hizo presente al ayuntamiento que respecto se van preparando algunas conmociones entre los individuos de esta villa sobre el bacharse la Virgen de la Sierra en atención a la urgente necesidad de agua en que nos hallamos, es de parecer sería muy conveniente que el ayuntamiento resolviese se baxe la Virgen de la Sierra y que lo pida en aquellos términos que les parezcan más propios y convenientes. Y todos los señores vocales dijeron que sería por muy justo.
1: Quatre gotes, el temps de misèria.
2: Abans ens deies que una sequera com la que hem viscut és severa, però no pas excepcional. Per tant, quines són les sequeres històriques?
3: Aviam, ara tot just s'està fent aquesta anàlisi dels episodis a nivell diari. Se n'està podent extreure la seva severitat i amb sistemes moderns cartogràfics de cartografia automàtica se n'està veient la seva distribució geogràfica. Un cop això estigui analitzat, es podrà veure patrons de diferents tipus de sequera, amb molt de detall, pels darrers 500 anys complets a Catalunya, les zones adjacents que estem treballant, i el que ja podem anar avançant és que trobem, efectivament, com a un comportament relativament normal, les sequeres d'entre 2 i 4 anys de durada. Ho anomenem sequeres climàtiques. D'aquestes en podem tenir desenes els darrers 500 anys, desenes. I les que ens preocupen més són un tipus, un patró de sequera en el que aquestes sequeres, com l'última que hem experimentat de 3 anys, el que fan és succeir-se de forma successiva, continuada, sense espais intermitjos o anys de normalitat. D'aquestes, a Europa, se n'han trobat ja alguna, s'estan ara estudiant també, perquè comencen a tenir ells també el fenomen de la sequera, en diuen supersequeres. Són sequeres que, comptant que pot haver-hi 3-4 sequeres climàtiques juntes, poden durar entre 8 i 12 anys de durada. Algunes, fins i tot, potser 14 anys. Llavors, és un dèficit sostingut, evidentment interromput amb inundacions, aiguats, cap problema. Pot haver-hi un aiguat dintre d'una gran sequera. El problema és aquesta capacitat de generar un dèficit tan sostingut en el temps. I d'aquestes n'hem trobat unes 3-4 sequeres en els darrers 500 anys. Tindrien una freqüència entre 80 i 120 anys, sense un cicle concret, evidentment no hi ha cicles, però notem que cada més o menys 100 anys va apareixent una.
2: L'última?
3: L'última, doncs, hi ha hipòtesis. La meva hipòtesi és que des de l'any 98, tot el segle XXI, de fet, ja estem dintre d'una seqüència de supersequera. Si està induïda o reforçada pel canvi climàtic actual, per l'escalfament, seria llavors motiu de preocupació. Si és natural i si, per exemple, en algun moment deixa d'haver-hi aquestes condicions de sequera, ens podem alegrar i pensar que ha estat un episodi de tants i que el podem superar i que les condicions de normalitat poden tornar durant uns anys. Ara el dubte és aquest, si aquestes supersequeres poden estar influenciades per condicions de canvi climàtic i això les pot fer o més freqüents o més severes en el futur immediat. Pel que fa al passat, ja dic, n'hem tingut unes 4-6 que es poden considerar d'aquest tipus molt complexes i que deixen el país en situacions molt, molt delicades, molt precàries.
2: La mirada al futur l'aparquem, la farem més endavant, però mirant al passat, com s'ho feien per afrontar aquestes sequeres tan llargues, aquestes supersequeres?
3: Aviam, els mecanismes que tenien eren molt semblants als que tenim ara. Era vigilar molt millor el recurs hídric, vigilar bé les instal·lacions hidràuliques, que no hi haguessin fuites, que no hi hagués un descontrol o abusos a l'utilització de l'aigua, racionaments de l'aigua, després el recurs espiritual, adreçar-se a Déu perquè plogués, això es feia de forma, per omissió, es feia mecànicament, perquè ja sabien que no hi havia altre mecanisme, no hi havia asseguradores, no hi havia institucions supraestatals que es poguessin ajudar, no hi havia tecnologies per transportar l'aigua. Llavors, el recurs més immediat era també, de forma desesperada, era afectar el recurs hidrològic. I era, per exemple, aprofundir pous i aprofundir mines, quan ells ja sabien que això després a la llarga representaria un dèficit o una afectació del recurs hidrològic. Planificaven noves captacions d'aigua, trasbassaments, noves sèquies, i després no tocava altra cosa que tenir paciència i esperar. No tenien altre remei, perquè com les sequeres són molt extenses i afectaven territoris molt amplis, a mesura que les collites de cereal, que l'activitat productiva anava baixant, es anaven morint els ramats, les collites anaven perdent rendiment, ells això ho percebien, i llavors el que no podien fer, tret de les poblacions afortunades que tenien costa i podien comerciar i obtenir recursos extra de fora de la zona, el que corresponia era anar disminuint les despeses, el consum, i intentar superar la situació el més aviat possible. Però, evidentment, tot això generava unes tensions molt importants a nivell de famílies, de poblacions, tensions pel recurs hídric, tensions per les reserves de cereal, entre diferents també classes socials, l'església, les municipalitats, la burgesia, clar, tothom procurava pels seus interessos i estivaven unes tensions molt fortes, no gaire diferents a les que vivim actualment. I a l'últim estadi ja, quan ja s'entrava en situacions de fam, de carestia, de pèrdua de qualitat de vida, sobretot per un dèficit alimentari molt fort, la població s'afablia, entrava en un empobriment accelerat, havien d'endeutar-se, vendre's propietats, començar ja un empobriment, una pauperització molt accelerada, i llavors és quan les malalties oportunistes afectaven aquestes poblacions. Hi havia epidèmies sovint molt greus, d'uns percentatges de mortalitat anòmalament molt alts perquè la població estava afeblida, i llavors, diguem-ne, que s'activaven aquests mecanismes de compensació de la població, malthusians, de dir, bueno, potser és que hi havia massa població pel recurs disponible i hi havia una pèrdua de població. En cas extrem, s'arribava a aquestes pèrdues de població, es reajustaven, després ja venien pluges, unes condicions meteorològiques més bones, les collites milloraven, s'havia perdut població, s'havien fet millores a les infraestructures i ja la societat tornava a recuperar-se i tirar endavant.
2: Clar, és el testimoni que avui estem buscant, aquesta mirada enrere, que segur que ens pot ajudar pel futur. És la funció que avui fem en aquest capítol. Gràcies, Mariano Barriendos. Ens retrobem en una pròxima ocasió.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran.
4: Quatre gotes.
2: La mirada retrospectiva d'aquest capítol també ens porta a visitar el Museu Terra, l'Espluga de Francolí. Un dels seus lemes és, per saber on anem, cal saber d'on venim. I precisament és la reflexió que ens plantegem avui. No som els primers ni els últims que farem front a l'escassetat d'aigua. Anem al Museu Terra, allà ens hi espera el seu responsable de l'àrea cultural, l'Albert Carreres. Aquí al Museu Terra podem conèixer i aprendre de la vida quotidiana en l'entorn rural de fa 100 anys. Ens transportem en aquells pobles sense xarxa d'aigua potable, amb algunes fonts públiques d'on s'extreia l'aigua, i també podem treure el cap en algunes cases, això sí, les més afortunades, que tenien pou i fins i tot safareig particular. L'accés, però, a l'aigua no era tan fàcil ni ràpid com ara i, per tant, aquella cultura de l'aigua i la gestió del recurs era ben diferent.
5: La tenien molt controlada, o sigui, no és allò que visquessin patint de l'aigua que tenien, sinó que vivien en relació a aquella aigua. Quan aquí hi ha hagut aquests talls d'aigua, ens hem hagut de replantejar la vida. Ells no se la replantejaven, ells vivien així, no? Estem parlant, doncs, que s'anava a buscar aigua a la font i amb aquella aigua tenien de sobres per passar el dia, no? El canvi és quan arriba l'aixeta connectada a la xarxa, llavors aquella aigua és limitada, entre cometes, i llavors, evidentment, augmenten els consums, però exponencialment, no?
2: Entre els 5.000 objectes de la col·lecció del Museu Terra, n'hi ha un bon grapat que ens parlen de com era aquesta gestió de l'aigua.
5: Bé, aquí, a nivell, el que seria a nivell de casa, els càntics i tota aquesta quantitat d'engerres per recollir i mantenir l'aigua, eren molt importants. El museu hi ha una peça també molt important, que és potser més d'entorn agrari, que és la sínia. La sínia és molt important, és un aparell que funcionava per força animal i que permetia extraure l'aigua d'un pou amb certa facilitat per fer un regadiu de l'hort, bàsicament, no? I també una altra peça molt bonica, que són uns argadells, que és una peça que es muntava també amb una mula, on contenia una sèrie de càntics d'aquests més grans, que també seria per anar a buscar aigua, que cas no haver-la de portar a coll, sinó amb la mula, i és una espècie de sella, perquè ens entenguem, feta de vímets, que tenia una forma, doncs, per portar-hi quatre, en aquest cas la que tenim nosaltres és de quatre, n'hi havia alguna més gran, i poder portar, doncs, aquesta aigua amb un animal des d'una font fins a casa.
2: Tot ha canviat. Per exemple, el concepte d'higiene era un altre, ben diferent. La bugada es feia al safareig. Com s'explica ara tot aquest coneixement? Com es transfereix a les noves generacions que visiten el museu per fer-les entendre de la importància que tenia l'aigua?
5: N'hi ha una que la fem a la cuina, que tenim aquí al museu, I on sense entrar en el tema de l'aigua, es pregunta als nois, les noies que venen, quin creuen que és l'element de més luxe que hi ha en aquell espai, no? I tots t'acaben dient que sí, aquella tatera, que sí, aquella que brilla més, que sí, aquella enjarra que és més bonica, i ningú es fixa en l'aixeta, no? I el concepte de tenir una aixeta com un element de luxe, que de fet, no sé si encara ho hem de considerar com un element de luxe, però realment hi ha llocs al món que encara no hi és, no? I que és un element de dir, ostres, que obrir una aixeta, que hi surti l'aigua i que et permeti fer tot el que pots fer, és un element extraordinari que canvia el món, no?
2: D'aquests utensilis que hem explicat, quin podríem recuperar, per exemple, per afrontar millor la pròxima sequera?
5: A veure, ja per aquesta, eh? El càntic, que és una cosa... Té dues derivades, el càntic. No és que malgasti, perquè al final l'aigua te l'acabes bevent, però sí que te la veus d'una manera bastant moderada, perquè no és allò de... Vinga, va! I té aquest concepte més de que també té un estalvi energètic relacionat, que no és directament una despesa d'aigua, sinó energètica, no? Un element que és capaç de refredar l'aigua sense més, que estant ni allà dins, doncs realment és una cosa que vam incorporar a casa meva, encara hi és, eh? No hi havia sigut, abans, i ara el fem servir a l'estiu, bàsicament, no? Però sí que és una cosa revolucionària que crec que, a veure, escolta, és tan bonic i tan interessant que qualsevol, a més, el pot fer servir tothom, vull dir que... El canti és un element que podíem recuperar totes les cases, ja, eh?
2: El canti, un estri indispensable d'aquells temps en què s'anava a buscar l'aigua a les fonts i que eren societats, recordem-ho, que cantaven molt, també de camí a la font, com escoltarem ara nosaltres tot parant l'orella a la Quimeta Borrell, de Cornellà de Terri, que és una de les informants del Càntut, que recull les cançons de tradició oral.
4: La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Avui que mirem enrere, que parlem de la cultura dels avis i dels rebesavis, no podem deixar de banda l'esforç de fa un parell de segles per transportar als pobles l'aigua de les fonts de les muntanyes o l'excavació de mines amb el mateix objectiu. Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, és un gran exemple perquè ha begut per la filtració de les muntanyes de Prades i és justament en un dels punts on ens trobem, a la zona de la vall de Montblanc, per parlar de tot aquest patrimoni amb el montblanquí Joan Pellicer, a qui ja hem sentit en el podcast. Pellicer és enginyer tècnic industrial i màster en intervenció ambiental i, a més d'haver estat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, és, podríem dir, un dels grans coneixedors de tot aquest patrimoni natural de casa nostra. Joan, benvingut al Quatre Gotes.
6: Bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: L'aprofitament d'aquestes fonts i de les mines van ser una gran solució per accedir a un cabal continu d'aigua, no només aquí, sinó que també podríem dir que ho trobem en molts altres punts del país. Però en quin moment s'hi comença a pensar?
6: Bé, podem remuntar bastant enrere, perquè jo diria abans del segle XVIII ja hi ha referències en un moment determinat per diverses qüestions. En primer lloc, les poblacions sempre s'han situat prop de rierols, fonts, on hi hagi una certa abundància d'aigua. A mesura que creix la població, s'ha d'anar cada vegada més enllà a buscar els recursos que tinguin quantitat i qualitat. A partir del segle XVIII ja comença a Montblanc a trobar-se una manca de recursos i potser de qualitat també, possiblement, i a poc a poc es van allunyant, endinsant cap dalt les muntanyes de Prades, on és conegut que hi ha una certa abundància de fonts amb un cert caudal, i a poc a poc es van anant fent captacions i transportar-la fins a la vila de Montblanc.
2: Antigament hi havia un gran coneixement de totes aquestes fonts, de les muntanyes, dels recursos naturals. Podríem dir que tota la gent, la societat, sabia, coneixia d'on sortia l'aigua. Tot això s'ha anat perdent?
6: Segur, s'ha perdut d'una manera irremissible. Fins i tot la meva infantesa encara estava, no diria que estava de moda, sinó que era regular que la gent anés a fer el que li deien fontades. En el període de primavera, estiu, tota la tardor, les famílies agafaven el menjar, el berenar, a vegades el dinar, i s'anaven a fer un recorregut per les diverses fonts, gaudíem una propa amb la natura, amb aigua d'una qualitat excepcional, amb aquest soroll que sentim aquí darrere, el soroll blanc, que és calmant, tota aquesta tradició, el món modern, s'ha perdut, deixant de banda una altra que hi havia, que era el recurs per anar a guarir algunes malalties, com la tosferina, que era anar a beure aigua de diverses fonts, que era sinònim de salut.
2: De fet, l'aigua desperta passions, d'alguna manera evoca un sentiment de pertinença, perquè segur que molts ho han sentit a casa mateix, no? Aquell típic comentari que l'aigua del poble, d'aquella font, és exagerant molt la millor que hi ha o que és d'una qualitat excel·lent. Això fins a quin punt és part de romanticisme, d'aquest sentiment de pertinença, o bé hi ha alguna cosa més enllà d'això?
6: No, no, hi ha un fons veritable per una raó molt senzilla. L'aigua que estem parlant d'aquestes fonts ve de la muntanya, on habitualment no hi ha activitats de tipus agrícola, ramader importants, i molt menys industrials ni humanes. Les fonts, les activitats humanes, la ramaderia o l'agricultura intensiva, o la indústria, per no dir-ho, ha portat una contaminació, una pèrdua de qualitat, o les mateixes poblacions, les aigües residuals, una pèrdua de qualitat de les fonts i de les aigües que estan en terrenys, ja diríem, baixos, a menys de 300 metres, els 300, 400 metres d'alçada, hem anat perdent la qualitat d'aquestes aigües, mentre a l'alçada es mantenia una qualitat extraordinària. I un altre tema molt important, que deien l'aigua, perquè sigui molt bona, ha de ser fresca. I per això tota la mitologia, que aquesta aigua, com que a l'estiu sortia tan fresca i no podies aguantar la mà a dins més d'un minut de lo fred que eren, devia ser aigua que provenia del Pirineu. Això és una mite, una fal·làcia, però sí, la qualitat de les aigües és un recurs a preservar i a mantenir d'una manera excepcional que no totes les poblacions del món mediterrani poden gaudir.
2: Potser hem descuidat aquestes fonts o potser també plou menys, però entenc que en la disponibilitat de l'aigua també hi té molt a veure en com han evolucionat els nostres boscos.
6: Si mirem alguna fotografia antiga dels boscos a l'època dels nostres avis, veuran que la major part de la superfície forestal és inexistent. Són muntanyes pelades, perquè la fusta era l'element bàsic de construcció, d'utilització per escalfar-se, per cuinar, tal. I els boscos van quedar deforestats. Paradoxalment, en boscos deforestats es produeix una evapotranspiració menor, i per tant els recursos que queden, que es filtren i que van a subterranis, augmenten. En el moment que hi ha una gran quantitat de massa forestal, una part d'aquests recursos per evapotranspiració es perden d'alguna manera. L'altre tema és per una explotació excessiva. Si nosaltres fem, i això ho hem vist moltes vegades, a prop d'una riera, un pou, a prop d'on hi ha una font, una mica més avall de la font o una mica abans, un pou per fer una captació per l'utilització X o per una mala utilització, veurem com ràpidament la font aquella, l'aigua minva.
2: Encara avui en dia ens continuem nodrint d'aquestes fonts, d'aquestes mines, seguim bevent en part aquesta aigua, però sí que hi ha un moment en què s'explora una altra aposta, no?, que és la dels municipis que es volen connectar a un subministrament extern que els garanteixi aquesta aigua, aquest cabal continu i estable durant tot l'any. A aquest punt s'hi arriba justament perquè aquestes fonts han minvat o bé perquè hi ha una necessitat d'aigua major?
6: Hi ha diversos factors. En primer lloc, hi ha, sí, podria ser, i amb els anys de sequera, que hi ha una part que la quantitat, el recurs, disminueixi. Per altra banda, l'increment de la població i l'increment de la necessitat d'aigua és incomparable que consumim avui en dia d'aigua diària una família amb el que consumien els nostres pares i els nostres avis, que tenien una actitud molt austera davant del món mediterrani. I l'altre tema és que és molt fàcil parlar de sostenibilitat, però molt difícil assumir les conseqüències. Pràcticament ningú assumeix que hi ha límits de recursos. Llavors, si se segueix creixent en població i en consum d'aigua per tot tipus d'activitats, moltes vegades lúdiques, moltes vegades no productives, doncs, evidentment hem d'acudir a recursos cada vegada de pitjor qualitat i de cada vegada més lluny, amb uns costos de transport i de tractament més elevats.
2: Del llegat que tenim de totes aquestes fonts naturals, què n'hauria de quedar en un futur? Què en podem aprendre d'aquesta cultura de l'aigua que comentàvem, no?, dels nostres avantpassats?
6: Bé, aquí hi ha moltes estratègies possibles, però molt poc emprades, dissortadament, encara avui en dia. Tot així, no hem d'oblidar que hi ha una part important de petites fonts, petits manantials, un litre per minut, a vegades menys, aquí li diem una petita xumadura, o caudals que fins a 5 litres per minut, moltes d'elles estan totalment abandonades. A mesura que hem pogut captar recursos molt llunyans, que obrim l'aixeta i en tenim tanta com volem, hem abandonat totes aquestes petites fonts, que això sí que és un autèntic tresor i és el que nodreix encara els sistemes naturals, per una banda. Per altra banda, clar, les grans captacions tenen límits, s'estan exhaurint i les estem utilitzant de manera malament, per tant, tenim tots els punts posats o l'aposta feta a que això acabi on ens trobem en situacions crítiques, com fa molt poc hem viscut amb els pobles de la Conca de Barberà o de tot Catalunya, que ara per una primavera excepcional de pluges podria ser que tornéssim a oblidar. Allò de no ens en recordem de Santa Bàrbara fins a Escatrona.
2: Mira, enrere sempre és important. Joan Pellicer, un luxe haver compartit aquesta conversa i, a més, en aquest indret.
6: Gràcies a vosaltres.
2: En el capítol d'avui en què hem revisitat els pobles i les cases dels nostres avis, hem tornat a fer referència a la qualitat de l'aigua. Veurem si al Quatre Gotes podem aprofundir en aquesta qüestió que ens planteja un debat complex i alhora interessant. També ens hem apuntat una referència històrica, l'any 1874, i en el pròxim capítol mirarem de treure'n l'entrellat. En la següent cita del Quatre Gotes, l'altre extrem del clima mediterrani, els aiguats. Al meu país, la pluja no sap ploure, cantava Raimon.
1: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80, una mica més potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella. I estàvem parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge. I estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prou medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt. I els hi vaig dir que la creativitat s'activa molt en moments de necessitat i la nostra ment busca solucions en moments crítics, i això és el que els hi passava. Per això, tot i no tenir diners per comprar segons què, se'n sortien igualment. I sense saber-ho, estaven entrenant la ment. I tenir una ment entrenada només et porta beneficis. Amb tot això, que els hi vaig despertar la curiositat. I em van explicar que tota la vida han estat molt actius, sempre buscant solucions, i que s'han tingut que espavilar molt per tenir una bona qualitat de vida. Doncs, potser per això, ara, amb més de 80 anys, estan tan espavilats i tenen la ment tan àgil. No creus? Per això, jo animo tothom a fer entrenament creatiu, perquè la creativitat és un estil de vida.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
2: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic que s'elabora a partir de llet.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat en aquests moments un accident a l'AP7 entre Subirats i Gelida en sentit Tarragona, provoca 5 quilòmetres de congestió i obliga a deixar tallats dos carrils. També hi ha diverses avaries, una a la C25 a l'altura de Sant Hilari de Sacalm, una altra a l'AP7 a la Mella de Mar, així com també a l'AP2 a Barberà de la Conca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord i R8 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions entre Figueres i Llançà per un altre robatori. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial precisament per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena de presó és excessiva.
2: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Eso, por favor, lo tengan ustedes absolutamente claro.
1: El govern espanyol va anunciar un indult a Borràs que li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó, a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en documents oficials per contractacions il·legals quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també trobar l'autor del crim. I en cultura, el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fins a la sacietat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna ballant i fent acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües, que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no?, que tu tries, a les bones i a les males, a les verdes i a les madures, faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què hem volgut començar avui el programa, l'Obert per Vacances, i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema en majúscules, Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta, taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant,
1: a nivell històric,
0: sí, sí, sí,
1: quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere,
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en sèrio?
1: Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'Epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. I, malauradament, encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que, mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornar al seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de segur, si no se n'ha fet, sí, estic segur que en comptes d'inventar coses noves s'ha de tenir moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant. A les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, Goita, m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i també, amb el ventilador
0: també.
1: A vegades, i que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un te, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Vinga, salut. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part ja del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant. Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dogtips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina, on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Com no pot ser d'altra manera, la investigació de l'event ja ha començat i no tenim duda, una vez concluïda i esclarecidos els fets, esperem poder oportunament tomar les mesures que siguin necessàries.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 9:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs, ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: De part nostra. Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, Seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel, que el problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder d'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada al Josep Maria, també. Que quedi molt clara l'abraçada al Josep Maria i a tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola. Des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant el conseller d'Agricultura, el d'Interior i el de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També al mateix temps incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir sobretot la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers al voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés de transport públic. I finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1-1 a Ràdio Lleida i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I, en concret, estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana del Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes aquestes ulleres que es reparteixen o es venen compleixin els requisits de seguretat exigits per la normativa europea.
0: Molt bé. I encara abans de tancar la ronda informativa us parlem de més incendis, tot plegat ara que ha revifat l'onada de calor.
9: Doncs sí, ahir es va declarar un incendi forestal a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que ha cremat més de 11,5 hectàrees de superfície, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha cremat a cavall entre els termes municipals de Bonastre i Montferri, a l'Alt Camp, i és en aquest últim municipi on s'ha iniciat l'incendi. I en aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que entre ahir i avui entra la tercera onada de calor, per mi la sensació és que ja en portem 15, i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
0: Molt bé, Marina Pérez-Cot, moltes gràcies i fins demà.
9: Fins a demà.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, Pla Alfa. Escoltem a les notícies que s'activen alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó.

0: Val? I a partir d'aquí, doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest pla alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
1: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
0: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I, per tant, doncs, el que fem amb aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquest tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Baronia de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com a Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè, com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere. Llavors, és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc, que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i, per tant, els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica
0: Correcte.
1: Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris. Val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim una sèrie de factors tècnics. Val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya. Val? És un factor que nosaltres diguem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa del perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi del Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera. Val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Penseu que tenim un recopilatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, quan hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc.

0: Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria el nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? O sigui, prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització. Val? Quan passem al nivell 2, és a dir, escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis. Val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem a nivell 2 i prenem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, a la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre, val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem, doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin, doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi que amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem, doncs, en aquests massissos, sobretot a controlar, doncs, que no entri en ciutadans, per tal, doncs, del que hem comentat abans, de garantir o evitar, diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem, val? Que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia ampliar,
0: evidentment, sí, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat, sí, quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i, sobretot, en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada, si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general del cos d'agents rurals, val? En base amb aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió i evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem durant el matí s'estarà fent aquest anàlisi. A les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val? Que per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte, correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val, per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè no, la prevenció, diguem, és part dels cossos, la feina de les coses d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Balls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables, hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Balls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica l'èmfasi amb la participació de quantes més persones millor, és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'inventa a Barcelona. Però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etcètera, en molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya, Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Mm. Això es va perdre, però en motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. Uh-huh. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes? cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa. I així va ser l'any 87, que vam fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan ens feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal en el bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar amb un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, I després, i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles, i sí, ja varen formar una colla de 30 o 40 dones, que esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè t'has d'ajupir per posar la sal, i així. I llavors em varen demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no. Al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui, estil mironià, no? I d'altres vegades érem nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs en vàrem fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, mireu, homenatge bellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal, més aviat per provar-ho. I quan vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu que nosaltres en tenim aquí amb algunes plages, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi balla?
7: Mira, ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la via catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats de, aproximadament, també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, eh? Aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica.
6: Uh-huh.
7: Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
6: Uh-huh,
7: o sigui, veus...
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
7: Sí,
2: és preciosa.
7: Ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí, sí. I llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i siguent la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un Guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien
6: Ostres.
7: Col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa. I en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de, per exemple, com se'n diu, la finestra de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes
7: de
6: catifes
7: sí,
6: de sal.
7: De moment sí,
6: doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal
2: Xulíssima.
6: Que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu Xulíssima. Convidats a venir a veure-ho.
2: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Nutrició amb Laura Crosas.
13: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7, un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió, un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions, i un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també, un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries, a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable, Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95%, ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certamen reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de
0: la
1: nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no? Havia de sonar.
1: Sí, sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs, estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla des d'aquí. Doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca. Així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola! Hem de quedar per fer un cafè.
1: I que més fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia. Em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diego, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga, Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia, que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats, l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que
1: sí. Més podem desitjar?
0: Clar que
1: sí. I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant, que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així, sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs, que l'amistat són aquelles, doncs, que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurronyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí,
1: exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià, ja no sé on soc, hem demanat als companys de Premià justament el Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, eh? Per entendre l'amistat, i a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això, perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.
1: Amics.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats, pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens envenen molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? Hi ha vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser, les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no? Ni bon ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic. Algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de... No parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no? I que potser en una relació d'amistat no hi ha. Sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrada és com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè doncs són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-vos-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes. Li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també, i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles.
8: Obert per vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla, amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
8: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
9: Bon dia.
8: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
9: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota, i això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava, és a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
8: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es tirar la corda.
9: Estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, només per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
9: Sí, no, la canalla primer i després les cadires. Tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
8: sí,
9: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-li trencar-lo, amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no s'hi caigués res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caia al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
8: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No ho sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
9: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
8: És més difícil, però...
9: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
8: O que els ous fan cars.
9: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allí tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. I algú que té més recapte que quan hem acabat d'això sempre s'hi posen els papes i les mames, això es tirava corda.
8: Un any es va trencar aquesta corda.
9: Més d'un. Més d'un.
8: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
9: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens. Feia servir una corda massa llarga, i una corda massa llarga i que havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
8: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també, de bitlles catalanes. Però el Jordi, pensant ja en aquest dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
9: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
8: Te les empesques tu, però? O són jocs que ja es feien?
9: Algun l'he vist per ahí, i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
8: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes, perquè, Núria, el Jordi ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre, on som. Ara després farà el Jordi una tirada, que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar-hi també el micro, perquè el so del bitllot,
10: ah, sí,
8: tombant les bitlles, és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
9: Reconeix.
10: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
9: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
10: Jo trobo gran, això, eh?
8: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre.

0: bitlles n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
1: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
0: I tira... que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt, no pot anar per
1: terra. No va arrossant el terra, va tirar de l'aire.
0: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
1: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
0: No.
1: Perill.
0: Té una lògica, no?
2: Sí, sí. Escolta, Jordi, i què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
0: La punteria. Sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria sí.
2: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
0: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugar, amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
2: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Bitlles Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Bitlles.
0: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Bitlles a la neu.
2: Bitlles a la neu?
0: Bitlles a la neu,
1: ostres,
0: sí.
1: Ostres, que xulo.
0: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars esportives a la platja. Les bitlles a la platja també són més o menys com a la neu, és a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
2: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de bitlles catalanes?
0: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
2: Si aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu, mira, resulta que passo pel camp de Tarragona o seré prop de Salamó, que vingui cap al camp de futbol la pista, que es jugarà a Bitlles Catalanes.
0: Sí, sí, es jugarem amb un munt de coses.
2: Amb un munt de coses, com ara bé ens explicaves. Núria, et sembla que el Jordi agafi un bitllot i provem... Sí? Mira, espera't,
1: així,
2: a veure...
1: Així tanquem l'entrevista ja, si voleu, acomiadem.
2: Ah, exacte.
1: I si
2: sí,
1: serà xulo,
2: Jordi, escolta, gràcies, primer de tot, per atendre'ns i ara per fer-nos aquesta demostració.
0: Bueno, de res, i encantat... Sempre disposat.
2: Mira, farem una cosa. Jordi, jo em puc posar allà al costat de les bitlles o tu afinaràs la punteria, no? No prendrem mal. Doncs mira, no, ho dic, Núria, perquè d'aquesta manera jo agafo la unitat
1: millor.
2: Mòbil, m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà
1: una.
2: Només una de dreta.
1: Doncs deixem-ho que us acomiadi ja, Jordi Calvet, organitzador de jocs tradicionals catalans i jugador també, entre d'altres, de Bitlles Catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
2: Mira,
1: doncs, arriba Jolín.
2: T'he de dir, Núria, que el Jordi ha tirat 3 bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
1: No s'ha sentit res.
2: No n'ha tombat cap. A veure, ho torno a provar.
1: Vinga, va, tornem-hi.
2: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.

0: Estem
1: apunta
0: agafats.
1: Bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
0: Ostres!
1: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
0: Vine al davant i trenca'l.
1: Ara, vinga, ja han caigut.
0: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Vinga, i seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven a l'univers a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència. En aquest cas, Jesús Carruesco.
2: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
3: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
4: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del, diríem, del mite o del ritual, que és el que jo, doncs, bàsicament, doncs vinc a parlar, però que són bastant comunes.
3: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
4: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
3: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
4: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, doncs, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història doncs van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, doncs, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
3: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis entenien ells que anunciaven coses negatives?
4: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa els déus ens transmetien, algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, doncs, atès el caràcter, doncs, això, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
3: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
4: Sí, altres civilitzacions sovint tenen mites que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser. A vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment, doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Llavors, doncs, això és el més usual.
5: El sol i la lluna devorats per un monstre, però també el sol i la lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen sí. o fins i tot s'aparellen.
4: Exacte, sí, sí. El sol i la lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la lluna sigui masculina i que el sol sigui femení.
5: Això és l'habitual.
4: Això és el més habitual, en general. De fet, fins i tot propers a la nostra cultura avui dia, doncs en alemany és així, és la sol i el lluno, o lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè evidentment el sol i la lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals de tot arreu, reaccions que intenten retornar el món al seu ordre normal.
5: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
4: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
5: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
4: Exacte, realment. Ara vull dir, tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim doncs, això també que ens servís per nosaltres doncs, intentar ordenar el nostre món, però a veure si no, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
5: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no? Clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
4: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van diguem, presentar ja una història diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs, les reaccions per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants. I, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
5: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
4: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos. No? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i a admirar-ho, doncs, bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen tard, els astronautes, quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
5: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
0: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens porten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
6: Les vacances, aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa, però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
9: Hi ha gent que em diu, no, és que el meu gos es mareja en el viatge, no?
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: A vegades no es maregen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, i llavors hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es maregi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mareja. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mareja, això ja és una altra història a part.
11: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
12: Nacho Mediavilla, veterinari.
11: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
9: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar, per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què haureu que us digui de viatjar amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
6: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
11: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi i que vagi l'estómac, se'ls dona espàrrecs i coses que fan fibra i normalment el treuen.
13: Hi han gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi han gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi ha que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
11: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu en hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
7: Dog Tips.
8: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta res, uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
14: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
0: Escoltem una miqueta?
14: Sí.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi ha propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc lo de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Marejava el títol, dic que aquest títol del festival no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa... no sé si 3 o 4 dies i fins a... crec que... sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que a l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet el tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
2: Seguida? Es mata.
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda a persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfonos de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs, no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Berà i dels pobles dels municipis del voltant doncs, puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentaven. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs molt diuen bé. A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé. Doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà. L'hem fet avui, però algunes activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana. Molt bé.
1: Sí. El cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà. Adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visca els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu. Ai.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre prengui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig de vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Treballar o no treballar?
0: Ah,
1: de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí, sí, sí, sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer el cluent del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys d'aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Vinga,
0: a tots.
1: Salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar a l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost, i per tant s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya, i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten, de fet, nous tancaments preventius. De fet, els bombers han donat per extingir l'incendi forestal de Canyelles, al Garraf, que aquest dimecres va obligar també a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per tal d'extingir-lo. I a nivell espanyol, els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats i es baixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president del govern, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix que el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica.
2: La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: El president de Castilla y Lleó, Fernández Mañueco, aprovarà també un pla d'ajuda d'uns 80 milions d'euros per la província d'Àvila. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% al mes d'agost, amb un impacte especial per l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I un home moria ahir a la nit amb ferides, volíem dir d'arma blanca, a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per tal d'esclarir les circumstàncies de la mort i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment també de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Es dupliquen des d'ahir els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals, tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema màxima que tornarà a superar avui els 40 graus a diversos municipis. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del Cap de Begur. Aquí aquest vent serà una miqueta més tossut i insistent. Per tant, allà és on tindrem la mar una miqueta més esvalutada, però sempre serà mar de vent, per tant, no hi haurà gaire corrent de fons. Aquesta propera nit, demà al matí, aquest vent serà molt més feble, sempre de sud o de ponent, si de cas un palet de gregal a la Costa Brava, més humit i, per tant, amb alguns núvols baixos allà. I pel que fa a la resta del divendres, el vent tornarà a girar cap a sud, cap a sud-oest, no tan intens com avui, i en general les condicions pel bany i per la navegació seran molt bones. Alguna boirina, com dèiem, a la Costa Brava al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 30 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Minut de silenci pel feminicidi de Barcelona. Maite Boló.
3: Desenes de persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana en un acte encapçalat per l'alcalde Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
4: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada, des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
0: Més coses. Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
3: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
0: Atenció, Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
3: Oferia la P7 i a la 2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el no ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
0: Una P7 que, per cert, registra aquest dijous retencions molt importants.
3: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues, i en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
0: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Cultura, bon balanç del Grec 2026.
3: El Festival d'Estiu de Barcelona tanca l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
0: En esport, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George Park.
5: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador del Blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
0: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis en nivell 3 per un índex molt alt.
3: D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals d'arreu de Catalunya. Són el Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Aras, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialb.
0: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendis s'agreujarà els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
6: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
7: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
6: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
0: És que els incendis forestals estan tornant a posar a prova el territori aquest estiu en un escenari de temperatures extremes. El Baix Llobregat, per exemple, se situa entre les comarques més afectades. ETB Martí Ramos.
8: Segons les dades del Servei de Planificació per a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat, només a la província de Barcelona s'han cremat més de 1.000 hectàrees aquest any. El Baix Llobregat és la segona comarca amb més incendis, amb 32, només per darrere del Vallès Occidental, amb 45. Especialment importants van ser els focs produïts a Gavà i Cervelló, que van expandir-se ràpidament, obligant a confinar 7.000 veïns per la crema d'una trentena d'hectàrees. En total, a la província de Barcelona han cremat 209 incendis, principalment massa forestal arbrada, però també terreny no forestal i pastures.
0: Per cert, que ben segur, fa uns minuts els Mossos han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, la noia que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
3: Els agents rurals van poder determinar que el foc havia començat al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
0: I els incendis d'Àvila i Madrid estan estabilitzats ja i s'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol, Pedro Sánchez, qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
10: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjuntamente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
9: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
11: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta colaboración y coordinación.
9: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
0: Tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superen els 40 graus i que s'allargarà una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però el calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
12: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
13: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
12: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
14: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
12: Amb encara la fos per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor. El sindicat CGT alerta que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament de netar i aplicar mesures completament insuficients, diuen, reclamen transparència al consistori sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
3: Segons el sindicat CGT, almenys 5 treballadors han patit ja cops de calor, 2 d'ells de Parcs i Jardins i un dels quals un jove en pràctiques. El sindicat ha fet públic també que 127 vehicles de diversos serveis no tenen aire condicionat i ho han denunciat a Inspecció de Treball. Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
15: Creiem que estem fent tard, arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per el que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
3: Els representants dels treballadors demanen a l'Ajuntament de Barcelona que avaluï el risc d'estrès tèrmic de cada empleat perquè la calor afecta de forma diferent cada persona i li reclamen al registre de treballadors amb afeccions especials que el consistori va anunciar que crearia ara fa 2 mesos.
0: I en ple episodi de calor, les platges de l'Escala, per exemple, només funcionen al rentapeus. L'Ajuntament ha inhabilitat les dutxes com a mesura per combatre el malbaratament i conscienciar sobre el consum d'aigua, una actuació que ha obert el debat entre els banyistes. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
16: Fa 4 estius que l'Escala no obre les dutxes de les platges. El govern municipal s'ha alineat amb la política de reducció del consum de l'aigua i ha anat un pas més enllà en iniciar una prova pilot a Sant Martí d'Empúries, on ha substituït l'estructura d'aquest servei pel rentapeus. Tot plegat ha desembocat en un debat entre els banyistes.
17: I és una pena, no?, pues tindre això aquí preparat, no?, i només que puguis rentar-te els peus, molta gent agafa cubells, s'acaben netejant, no?, com es pot.
18: Sí que en part entenc que puguin tenir la dutxa tancada perquè hi havia gent que a vegades venia literalment a dutxar, llavors hi havia un mal gas d'aigua considerable.
19: M'està bé com es rentin els peus i que si algú es vol rentar més, li dic que ho faci a casa.
16: Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar el servei de dutxes de les platges, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen del rentapeus.
1: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3, crònica de successos. Us ho dèiem en titulars. A Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
21: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
20: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
0: I un home ha mort, per cert, aquest dimecres a la nit, per ferides d'arma blanca, en aquest cas al carrer de Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
3: La Guàrdia Urbana ha avisat als Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
0: Més coses. Crònica política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha equiparat Singapur i Catalunya tant per la mida com per la diversitat.
3: Illa ha posat Singapur com a exemple de convivència en un país divers i plural, i també petit, com Catalunya.
22: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món. La diversitat a Singapur és una font de riquesa també a Catalunya. Dues lliçons que ens emportem d'aquest magnífic país.
3: Illa ho ha dit en una conferència organitzada per la principal organització empresarial de Singapur, que representa 30.000. Illa els ha dit que Catalunya representa una aposta segura per invertir-hi i per treballar-hi. El president marxa demà d'aquest país i tanca un viatge on ha fet 24 reunions per obrir portes de negocis i relacions a empreses catalanes.
0: I el sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijoan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
4: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
2: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
0: En punt un quart de tres, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTV, Marc Mossegui.
5: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
5: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
24: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
5: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
0: Per ser que la P7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
3: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirat.
0: I el Camp de Tarragona serà una de les zones del sud de Catalunya on es veurà millor l'eclipsi solar del 12 d'agost. És per això que els ajuntaments de Reus i Tarragona han presentat un dispositiu especial, la nova ràdio Sandra Simón. Sembla que no és possible establir ara aquesta connexió amb la nova ràdio, us hem de dir també. Ara sí que és possible, doncs sí, la nova ràdio Sandra Simón.
25: A Tarragona, que estaran en plenes festes de Sant Magí, el punt de concentració per veure el fenomen solar serà a la Marina Port Tàrraco i hi haurà propostes culturals i de realitat virtual. A Reus s'habilitarà el parc de la festa amb establiments de restauració, activitats familiars i autobusos llançadera des del centre de la ciutat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona i Sandra Guaita, l'alcaldessa de Reus.
26: Però també perquè aquesta programació contínua ens permetrà afavorir una mobilitat més esglaonada i més segura, és a dir, que no sigui com el dia del concurs de Castells de Focs, que arriben de cop i marxen de cop. No, el que volem és que la gent vingui amb temps, que vingui de manera esglaonada, que pugui gaudir de l'eclipsi.
27: No tenim clar les persones que poden acabar venint a la nostra ciutat. Pel tema de les persones, que hem ficat el registre previ perquè ens facilita saber més o menys quanta gent vindrà. Això no vol dir que si hi ha gent que no s'ha registrat no pugui accedir aquell dia.
25: Amb aquesta iniciativa conjunta, Tarragona i Reus busquen convertir l'eclipsi solar en una jornada de divulgació científica i d'activitats obertes a tota la ciutadania.
0: 12 minuts i arribem a 2:45 i el Centre Històric de Valls disposarà aquest any d'una nova eina per regular i ordenar les activitats econòmiques de la zona. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: El document divideix el centre històric en 5 zones, ordena la implantació de noves activitats i orienta els usos cap als espais amb més potencial per generar vitalitat. A més, identifica els locals comercials buits com una de les principals oportunitats per recuperar activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial. En dona més detalls la regidora de Centre Històric, Sònia Roca.
7: Dona compliment a la prioritat estratègica del POM de retornar la centralitat urbana al nucli antic, regulant una mixtura d'usos que fomenta el comerç de proximitat i l'activitat social per evitar el desús residencial i el demèrit del conjunt patrimonial.
6: La redacció del Pla d'Usos s'emmarca en el projecte Valls Comerç en Marxa, una iniciativa de revitalització comercial que compta amb una subvenció de 80.000 euros de la Generalitat i que es desplega de manera coordinada entre les regidories de Comerç i de Centre Històric i l'Institut de Desenvolupament Local Vallgenera.
0: I abans de la crònica cultural us hem d'explicar un acord històric de les 5 principals colles castelleres.
3: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vila Franca han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
0: Les 5 colles s'asseguren que volen impulsar un nou projecte i que estan obertes a més adhesions. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per a la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Edu Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
9: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
8: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
0: 9 minuts i 2:45, el moment ara sí per la cultura. I pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors, l'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet a la resta de la ciutat, l'ocupació ha estat del 94%, i sumant els espais de la muntanya i la ciutat, l'ocupació mitjana ha estat del 71%. Arnau Vidal.
10: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
11: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
10: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Lidl, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
0: Gràcies, Arnau. I el pintor muralista targarí Josep Minguell ha presentat aquest matí el nou fresc que introduirà al Museu Benozzo Gozzoli de Castelfiorentino, a la Toscana. La seva creació s'instal·larà al costat dels murals que el mestre renaixentista Benozzo Gozzoli va realitzar al segle XV. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
13: El projecte és especialment rellevant perquè situarà el treball del pintor targarí en un espai de gran valor patrimonial i artístic, compartint protagonisme amb els frescos originals de Benozzo Gozzoli, considerat un dels artistes més destacats del Renaixement florentí. Això ho ha destacat Josep Minguell.
14: Estic començant a fer un dels murals més difícils de la meva vida. De moment presento unes primeres idees i és un mural que anirà situat al Museu Gozzoli. Té un museu dedicat a Castel Florentino i allí pretenen confrontar la seva obra amb un mural meu d'una manera permanent, una manera estable dins del museu. Jo represento un pintor envoltat dels seus pigments, envoltat dels papers, que són el pensament de l'obra, i també envoltat de la metamorfosi de la calç, i una pintura que fa de l'espectador el protagonista absolut.
13: L'obra s'ubicarà dins el Museu Benozzo Gozzoli de Castel Florentino a mitjans de l'any vinent, davant per davant dels frescos originals de Gozzoli, de manera que la peça de Minguell i la del mestre renaixentista quedaran vinculades en un mateix espai.
0: I de la cultura als esports. que ens porta el nostre company Jordi de Cervantes. Jordi, bon dia. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
1: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
12: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Boro, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
1: Els pericos continuen amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans a segona. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bennett. Girona FM, Pau Villafañe.
15: Els de Quique Álvarez es van avançar amb un gol de falta directa de Brian Hill, però el Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona part, Vladislav Bennett va fer un doblet per donar la volta al marcador, però els castellonencs van aconseguir empatar en els darrers minuts. Bon test pels gironins, que dissabte s'enfronten a l'Arsenal a Montilivi en el trofeu Costa Brava i ja preparen el debut en Lliga el dia 16 contra el Leganés, encara amb els dubtes de com quedarà la confecció de la plantilla i quines sortides i entrades queden per fer.
1: Mentrestant, també a segona, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. A la Lliga F, l'Espanyol va caure als penals en el torneig de Fuerteventura de Futfem. Les blanquiblaves van empatar un contra el Tenerife, però van caure als penals per 4-3. L'entrenadora Sara Monfort es mostrava satisfeta amb l'esforç de les seves jugadores.
16: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
1: I la cosa va d'amistosos, Jordi, aquest t'agradarà, perquè l'Europa de Primera Federació jugarà aquesta tarda a l'estadi de l'Andorra a partir de les 7 de la tarda. Andorrans i escapulats s'enfrontaran en el partit corresponent a la Festa Major d'Andorra la Vella. Primera oportunitat per veure Jordi Cano vestit amb la tricolor fa un any d'escapulat.
0: Doncs que guanyem millor. Gràcies, Jordi. Per l'última hora dels esports, una mica més de 3 minuts i arribarem amb un a 2:15 de la tarda.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari TermCat.
29: Paraules noves que ja pots dir.
28: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
30: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Es dupliquen en menys de 24 hores els municipis catalans amb el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquest dijous són un total de 108 en 18 comarques. També hi ha 274 localitats en nivell 3 per un índex molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a 7 espais naturals. Tot plegat coincidint amb la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb màximes que tornaran a superar els 40 graus. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bona tarda. Situació dominada encara per aquests vents de marinada que durant el migdia i primeres hores de la tarda es reforcen a gran part del litoral. En general, però, no hi haurà gaire mala mar, només una miqueta d'aquesta mar espessa, especialment des de la costa del Baix Llobregat fins a la del Baix Empordà. I és que aquí, aquest vent de sud o de garbí a estones serà un palet més reforçat, especialment al voltant del Cap de Tossa, també del

0: Jaume Collboni i la consellera d'Igualtat, Eva Menor, que ha tornat a lamentar el succés.
1: Davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre 163 feminicidis a Catalunya. Raó suficient com per plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val.
2: Les coses, Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures.
0: La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%.
2: I Trànsit estudia utilitzar la intel·ligència artificial per multar conductors.
0: Ho faria a l'AP7 i a l'A2, on aquesta tecnologia, instal·lada en un carro remolc mòbil, ha permès detectar ja l'ús de dispositius mòbils per part dels conductors, així com el nou ús o ús incorrecte del cinturó de seguretat.
2: AP7, que registra per ser aquest dijous retencions molt importants.
0: L'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona ha obligat a tallar dos carrils i provoca 19 quilòmetres de cues. I en sentit Tarragona hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
2: Acord històric de les 5 principals colles castelleres.
0: Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca, que han decidit promoure una candidatura unitària per a la propera junta del Comitè de Colles Castelleres.
2: I bon balanç del Grec 2026.
0: El Festival d'Estiu de Barcelona ha tancat l'edició d'enguany amb 143.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones. El recinte del Teatre Grec ha tingut una ocupació del 96%.
2: Esports, Jordi Cervantes, Rafinha ja s'entrena a St. George's Park.
3: El davanter brasiler ha fet aquest matí la seva primera sessió després de retornar de les vacances. El jugador blaugrana, juntament amb els seus companys, continua amb la posada a punt, amb la vista posada en el segon amistós de la pretemporada demà contra el Birmingham City.
2: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació, José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. El total de 108 municipis de 18 comarques catalanes, més del doble que ahir, que es troben en el nivell màxim del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. També hi ha 274 municipis més en nivell 3 per un índex molt alt.
0: I es manté restringit l'accés a 7 espais naturals arreu de Catalunya. Són el Montmell Vermellà, Montsant, Prades, Ribera Salada, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies i Baronia de Rialp.
2: Des de Protecció Civil alerten que el risc d'incendi s'agreu gerar els pròxims dies i els bombers demanen extremar la prudència. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
5: Segons les previsions, les altes temperatures, les baixes humitats i la manca de precipitacions mantindran un risc molt elevat d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana evitar qualsevol activitat que pugui provocar un foc, respectar les restriccions d'accés al medi natural i avisar immediatament al telèfon d'emergències 112 si s'observa una columna de fum. Juanjo Salvador és cap del Parc de Bombers de l'Ametlla de Mar.
6: Qualsevol tasca, qualsevol manteniment, qualsevol feina de jardineria, sobretot, que es faci, doncs, no fer servir foc mai. I a partir d'aquí, doncs, ser molt, molt prudents i davant de qualsevol avís d'incendi, doncs, mantenir sempre la calma, no sortir, no fugir si no tenim l'ordre d'evacuació de la nostra urbanització, i sempre, doncs, estar molt pendents de les informacions a través de serveis municipals, emissores, ràdios i xarxes, de les instruccions de les autoritats.
5: El cap de bombers recorda que actualment el risc comença a disminuir a mitjan agost, però enguany tot apunta que el període de màxim perill s'allargarà més del que és habitual.
2: Va ser que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia, que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. El jutge ja l'ha enviat a la presó.
0: Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2131, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb dos focs més.
2: I els incendis d'Àvila i Madrid estan ja estabilitzats. S'abaixa el nivell d'emergència de 3 a 2. El president espanyol Pedro Sánchez qualifica d'èxit la coordinació entre totes les administracions que hi han treballat, liderades des del govern central, i insisteix en el pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Des del punt de comandament avançat d'Àvila, el president Pedro Sánchez ha explicat que s'ha rebaixat el grau d'emergència i, per tant, el govern central deixa d'estar al capdavant de l'operació, que ha qualificat d'èxit.
8: La conclusió que podem sacar d'esta primera experiència d'emergència nacional de respuesta liderada por la UME, conjunta

0: especialmente con el Sistema Nacional de Protección Civil y con la colaboración de las instituciones públicas implicadas, es de un razonable éxito, de una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante.
1: Ha agraït la feina dels bombers, que han treballat 150 hores seguides i ha insistit en el pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. El president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, també ha lloat la coordinació de les administracions.
2: No nos vamos, vamos a seguir aquí. Se va a seguir trabajando aquí codo con codo, como lo hemos hecho en estos últimos días, todos unidos, en perfecta colaboración y coordinación.
1: Aquesta comunitat pagarà 500 euros a cada família afectada pel foc i 5.500 a les empreses i als autònoms.
3: 8 minuts i arribem a 3:15 de la tarda, tot plegat mentre afrontem, com dèiem, la segona jornada del nou episodi de calor extrema amb valors que superaran els 40 graus i que s'allargarà com a mínim una setmana. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir de diumenge. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
4: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases regenta la farmàcia Capell.
5: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
4: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
6: No per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
4: Amb encara la agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
3: I un any després de la mort d'una treballadora de la neteja a Barcelona en plena onada de calor, el sindicat CGT ha alertat aquest dijous que els empleats municipals que treballen al carrer estan desprotegits i acusen l'Ajuntament d'anar tard i aplicar mesures completament insuficients.
7: Ramon Samblas és delegat de Prevenció de Riscos Laborals.
8: Creiem que estem fent tard. Arribem tard. L'Ajuntament de Barcelona no està aplicant unes mesures que s'estan quedant endarrerides i algunes mesures directament no estan passant ni tan sols al paper i altres estan quedant a mitges. Llavors creiem que tot això està suposant un perill greu i imminent per lo que són les nostres companyes i companys que realitzen les seves funcions, el seu servei a la via pública.
7: El sindicat reclama transparència al consistori barceloní sobre els casos que asseguren que estan havent-hi de cops de calor.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Més coses us ho destacàvem en titulars. A la ciutat de Barcelona, desenes de persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume en rebuig pel feminicidi d'aquest dimarts al districte de Sant Martí, d'una dona de 34 anys a mans de la seva exparella, Marc Dalmau. Bon dia.
10: Bon dia. Al capdavant de la concentració a les portes de l'Ajuntament barceloní hi havia l'alcalde Jaume Collboni, diversos regidors i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha lamentat el feminicidi i ha fet autocrítica.
11: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista amb la que, per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
10: S'investiga si els fills que tenien en comú la parella, que es trobava en procés de separació, haurien estat testimonis. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis.
3: I encara en la crònica de successos, un home mort aquest dimecres a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández de Sant Adrià de Besòs.
7: La Guàrdia Urbana ha avisat els Mossos cap a 8:45 que hi havia una persona ferida. Diverses patrulles s'hi han desplaçat i han comprovat que l'home tenia lesions provocades per arma blanca.
3: 3:45 de la tarda. El sector de la construcció celebra que torna a créixer l'edificació, però adverteix que no cobrirà la demanda que hi ha. De fet, alerten que Catalunya necessita duplicar la inversió en infraestructures. Els contractistes alerten a més que les xifres d'execució pressupostària continuen en nivells alarmants. Marc Pijuan, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. La Cambra de Contractistes alerta d'un dèficit acumulat de gairebé 50.000 milions d'euros i reclama transformar les inversions anunciades en una obra real. Tot i això, el sector va créixer l'any passat un 5,4%. Això sí, alerten que les xifres d'execució pressupostària continuen sent alarmants. L'any 2025, el govern espanyol només va executar el 57% del previst, mentre la mitjana estatal va ser del 107%. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya.
13: És un informe amb un optimisme contingut, un optimisme fràgil. Sí que és veritat que el 2025 la construcció torna a créixer, però a Catalunya veiem que encara no es construeix tot el que es necessita. És a dir, que no hi ha prou amb anunciar inversions, sinó que cal licitar-les, adjudicar-les i executar-les.
12: Per tot plegat, el sector reclama més inversions reals i que s'agilitzin els tràmits per construir.
3: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ho hem sabut aquest matí, ha avalat el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona, on malvivien desenes d'immigrants i que va tenir lloc el desembre de 2025.
7: La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ ha desestimat un recurs presentat per 11 dels ocupants contra la resolució que va avalar el desallotjament.
3: Dos minuts per 3:45, el Servei Català de Trànsit ha presentat una prova pilot d'un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions a la xarxa viària catalana. L'objectiu és fer un pas endavant per poder-la incorporar en feines de prevenció per als accidents de trànsit. BOTB, Marc Mossegui.
14: El telèfon mòbil està present en un de cada quatre accidents de trànsit. Aquesta és una de les dades que ha portat el Servei Català de Trànsit a formar part d'una prova pilot amb un sistema amb intel·ligència artificial per detectar infraccions de mòbil i cinturó a la xarxa viària. Una prova que a Catalunya s'ha desenvolupat en paral·lel en dos trams diferents, un a l'autovia A2 i un a l'autopista AP7. D'aquest estudi ja s'han pogut extreure algunes conclusions. Escoltem Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
15: Que l'autopista A2 i l'autopista AP7 es comporten d'una forma un pèl diferent en quant a mòbil i en quant a cinturó. Per tant, això ja és una primera pista per saber quines polítiques hauríem de fer.
14: Aquesta tecnologia va instal·lada en un carro remolc mòbil, que a través de les seves càmeres analitza les fotografies preses de l'interior del vehicle i revisa quines accions poden ser estudi de denúncia. En aquest sentit, apunten que aquesta intel·ligència artificial encara té un marge de millora. Així ho ha explicat José Carlos García, cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit.
16: La IA té un marge de millora i a mesura que va aprenent, doncs aniria sent capaç de detectar més vehicles i més incomplidors.
14: Per ara, aquesta prova pilot ha servit per analitzar quina és la situació a les vies catalanes i, de moment, no s'ha utilitzat per multar a cap usuari.
3: Passa que l'AP7 registra aquest dijous retencions molt importants que han arribat a superar els 19 quilòmetres en els dos sentits.
7: D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i, de l'altra, en sentit Tarragona, hi ha 12 quilòmetres de retencions per un altre accident a Subirats.
3: I la campanya d'inspeccions de la pesca marítima en Ciutat de la Costa Brava recreativa realitzada en els últims 4 anys han reduït per sota del 10% l'activitat sense llicència a Catalunya.
7: Aquest és el resultat d'una acció conjunta liderada per la Generalitat amb els Mossos i els agents rurals.
3: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: La campanya de control es va iniciar el 2022 i s'ha allargat durant 4 anys. Els operatius s'han programat en diferents mesos, en períodes de 15 dies, per tal de cobrir totes les estacions de l'any. Els resultats mostren que el nombre de pescadors recreatius sense llicència se situa entre el 4 i el 10% en funció de la modalitat pesquera. Òscar Macarella, intendent i cap de la Divisió de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, valora així els resultats.
18: Catalunya presenta un alt grau de compliment en l'àmbit de la pesca recreativa. Això significa que la majoria de persones que realitzen l'activitat ho fan de manera responsable amb la llicència corresponent i d'acord amb la normativa vigent.
17: En total s'han inspeccionat 2.200 persones, un 20% amb llicències expedides fora de Catalunya. La pesca marítima recreativa la practiquen unes 53.000 persones a tot el territori català, amb unes 600.000 sortides anuals i un volum de negoci d'uns 65 milions d'euros.
3: En punt 3:45 de la tarda, Cabrera d'Anoia ha inaugurat aquest matí la connexió a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat, una infraestructura que posa fi a anys de problemes de subministrament derivats de la sequera i les fuites. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual.
19: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat Cabrera d'Anoia per inaugurar oficialment la nova connexió a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. La infraestructura permetrà subministrar fins a 90.000 metres cúbics d'aigua anuals i posa punt i final a una situació que el municipi arrossegava des de feia anys. Durant la sequera, els veïns de Cabrera d'Anoia van arribar a estar 5 dies sense aigua i durant mesos només van disposar de 5 hores diàries de servei, una situació que es va convertir en un dels casos més greus de restriccions al país. La nova connexió ha de garantir ara un subministrament estable i segur.
20: Suposava una cosa tan fonamental com obrir l'aixeta que no sortís aigua. Aquest és... Van estar 5 dies absolutament sense aigua, llavors van estar molts mesos amb 5 hores només amb aquest servei a través de cubes, per tant va ser un patiment molt gran el que va viure Cabrera, ja dic, fins al punt que tant en la discussió, no, en el debat parlamentari com en el de l'opinió pública, Cabrera d'Anoia doncs estava absolutament vinculat a la cara negativa, no, d'aquesta sequera i d'allò que no ens havia de tornar a passar mai més.
19: La consellera ha destacat que aquesta situació evita que es tornin a repetir episodis com els viscuts durant la sequera. També ha remarcat que la infraestructura, que ha tingut un cost de 2,2 milions d'euros, ofereix una solució de futur per assegurar l'abastament d'aigua al municipi.
3: I la part privada d'Aigües de Tortosa ha presentat una reclamació judicial de més de 700.000 euros contra l'Ajuntament, que controla el 51% de l'empresa mixta Ràdio Tortosa, David Benito.
0: L'alcaldessa Marc Lleixà ha qualificat la situació de molt greu i ha responsabilitzat del conflicte el contracte signat l'any 2010 pels anteriors governs de Convergència i Unió, ara Junts per Tortosa. Segons el govern municipal, aquell acord incloïa unes previsions de consum i d'ingressos que no s'han complert i plantejava una pujada acumulada de tarifes superior al 80% al final de la concessió prevista per al 2035.
21: La demanda contra l'Ajuntament no és una acció judicial impulsada ara, al juliol del 2026, sinó que té el seu origen en un contracte signat i decidit al 2010 per Bel i Roger, que van malvendre l'empresa d'aigües i ara és quan estem pagant les conseqüències.
0: El govern municipal ha anunciat que defensarà els interessos de l'Ajuntament davant els tribunals i que continuarà impulsant les inversions necessàries per modernitzar la xarxa. Paral·lelament, la taula de l'aigua començarà a debatre quin model de gestió ha de tindre el servei quan finalitzi l'actual concessió.
3: 12 minuts i arribem a les 3 i acord històric de les 5 principals colles castelleres. Són la Jove i la Vella de Valls, els Minyons de Terrassa, els Xiquets de Tarragona i els de Vilafranca que han decidit promoure una candidatura conjunta per la propera junta del Comitè de Colles Castelleres, Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: Els castellers de Vilafranca, la Vella dels Xiquets de Valls, les Joves dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i la Colla Jove Xiquets de Tarragona han anunciat que promouran una candidatura unitària per la propera junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En un comunicat conjunt explica que ho han decidit després de diverses reunions de treball que s'han fet en un clima de diàleg i consens i amb la voluntat compartida d'impulsar un nou projecte. El president de la Jove de Tarragona, Eduard Álvarez, ha explicat a Tarragona Ràdio que hi ha ganes de construir aquest nou projecte.
23: Que totes estem obertes al diàleg, que hi havia ganes de poder construir un projecte i això és el que volem fer. Seure, debatre, definir quin és el projecte d'aquesta candidatura per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
22: Diuen que estaran obertes a sumar-hi totes aquelles colles que s'hi vulguin afegir.
3: I ara sí, moment per la cultura. I per començar pel Festival Grec de Barcelona, que tanca aquest divendres la seva 50a edició amb 142.000 espectadors. L'ocupació mitjana a la muntanya de Montjuïc ha estat del 96%. Pel que fa als espectacles que s'han fet al conjunt de la ciutat, l'ocupació ha estat del 71%, Arnau Vidal.
24: El Grec ha viscut una molt bona edició. Fins a 142.000 persones hi han assistit, unes 14.000 més que l'any anterior. D'entre aquestes, unes 7.000 s'han estrenat al Grec per primera vegada. Segons ha explicat el regidor de Cultura, Xavier Mercè, això evidencia que el festival gaudeix de relleu generacional. Amb un pressupost de 4 milions d'euros, el Grec ha comptat amb 96 espectacles en 58 espais d'arreu de la capital catalana. Un 58% d'aquests han estat en català, un 28% en castellà i un 9% en altres llengües. La directora del festival, Letícia Martín, ha celebrat la consolidació del festival en una edició tan especial com el seu 50è aniversari.
25: Tanquem i tot i que estem realment agotats, tenim moltes ganes de començar a pensar en el següent per tots.
24: Aquesta edició ha comptat amb grans noms com Calixto Vieito, Angélica Lidl, Anne Teresa de Kersmaker, Florentina Holzinger, Gerai Cortés, Maria Arnal o Roger Mas. De cara a l'any vinent, el festival vol millorar la qualitat de la prestació del servei i vol prendre mesures per fer front a la calor.
3: I aquest dijous s'ha presentat la tercera edició del festival Art Nus, dirigit per l'artista cambrilenc David Callau. Vol posar èmfasi en totes les disciplines artístiques i vincular-les en el temps. Ràdio Cambrils, Marc Amayol.
26: Cambrils tornarà a unir diferents disciplines de la cultura en el festival Art Nus 3, que se celebrarà el 9 d'agost a partir de les 8 del vespre al Club Nàutic del municipi. Música, dansa, pintura, desfilada de modes i joies, tot en directe i sota la direcció de l'artista cambrilenc amb renom internacional David Callau, i enguany sota el lema Mitologia inventada. David Callau vol donar protagonisme al passat marítim de Cambrils.
27: A la gent que han fet coses per Cambrils i s'han vinculat
1: vinculat a tot el que és el passat per tindre aquest present que tenim ara en aquest moment, no? Des de Nalamarc, els pescadors, des de Remandà.
26: El festival, que es vol convertir en un clàssic a l'estiu, també es vincularà en el present artístic de Cambrils. I un any més, a tots els beneficis que s'obtinguin es destinaran a l'associació Swim for Ella, que lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica.
2: En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor. El barón especula...
3: 8 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i el ple de l'Ajuntament de Canet de Mar proposarà aquest vespre concedir la medalla d'or del municipi a la Trinca i també a l'artista Joan Pere Viladecans. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
4: La Trinca, formada per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pasqual, és un dels grups més emblemàtics de la música i l'humor en català, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Per la seva banda, Joan Pere Viladecans és un dels artistes plàstics catalans més reconeguts internacionalment, amb una obra exposada en museus i galeries d'arreu. Segons ha explicat l'alcalde accidental, Lluís Llobet, la proposta arriba després de la reunió de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Honors i Distincions.
5: Malgrat que el Toni Cruz ja ens ha deixat, crec que cal aquest reconeixement a aquest grup musical. És una referència d'obligat compliment que teníem, o una deferència cap a ells que els hi devíem, així com en Joan Pere Viladecans, que fa més de 20 anys que té el taller a Canet.
4: L'Ajuntament encara no ha fixat la data de l'acte de lliurament de les medalles. Les últimes es van concedir l'any 2023 al grup Comedians i a l'exalcalde Josep Rovira i Forç.
3: Doncs amb la música de la Trinca arribem als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Rafinha ja s'entrena amb els seus companys.
6: Bon dia, Jordi. El jugador brasiler ha fet la primera sessió després de la seva arribada a l'estada, que està fent el primer equip masculí a St. George Park. La plantilla continua amb les dobles sessions, tot esperant l'amistós, que jugarà demà contra el Birmingham City. Qui sí ha jugat el seu quart amistós de pretemporada és l'Espanyol, que ahir va empatar 2 davant el Burnley. Jofre avançava els blanquiblaus a l'inici del partit i Quique García l'empatava a les acaballes. El davanter de Conca valorava l'empat.
8: Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos. La verdad es que me hace mucha ilusión, tengo mucha emoción. Seguro han pasado ya muchos años, pero tengo todavía allí amigos y bueno, tengo muchas ganas de ir. Va a ser especial y les quiero mandar un saludo a los fans, ¿no?, del Boro, que me están escribiendo y me muestran todo su cariño.
6: Els perigos continuaran amb la seva estada a Anglaterra, on dissabte jugaran un segon partit contra el Middlesbrough. També van jugar els dos equips catalans de segona un partit amistós. El Girona va empatar contra el Castelló 3-3 amb dianes de Brian Hill i doblet de Bannat. Mentrestant, el Sabadell va guanyar el Manresa per la mínima 2-1 en un partit disputat a Sant Oleguer. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Tot i l'ajustat marcador, els arlequinats van ser molt superiors i van disposar de nombroses ocasions, incloent-hi 4 pals. La mala notícia, la lesió d'Alan Ribeiro en una mala trepitjada. El tècnic Ferran Costa confia que no sigui res greu.
27: Se li han de fer proves. En principi sembla que no serà tot ho greu que ens hem endut el susto, que està molt important. Confiem que les proves surtin bé. Ha pogut sortir caminant, que ja és molt, i bueno, tampoc em vull avançar. Confiem que les proves surtin bé.
9: Ahir va debutar Pipa amb l'equip, mentre que Xavi Moreno, que va presenciar el partit, encara no va entrar en convocatòria. El de Torrelles de Llobregat és l'últim fitxatge anunciat pel club i ha signat fins al juny del 2029. Avui, d'altra banda, han estat presentats oficialment a la nova Creu Alta altres cares noves, com són Òscar Sanz i Yanis Rakhmani.
6: Tornant al partit, el tècnic dels manresans, Sergi Trullàs, valorava el primer amistós de pretemporada del seu equip.
28: Volia que ens, potser no tan aviat, no?, a pretemporada, però sí que m'agrada que un equip ens posi al límit, no?, com és el Sabadell, un gran equip. Avui l'equip ha tingut que estar al 100%, perquè si no era impossible competir contra jugadors de tant nivell. Estic molt content, sempre els dic als meus jugadors que el llistó l'hem de tenir molt alt, i l'ambició és aquesta, no?, sempre tocant de peus a terra, però amb molt bones sensacions, amb molt content, a continuar treballant i ajustar moltes coses que avui no han sortit gaire bé, però d'altres que les tenim que potenciar, que han sortit molt bé.
6: I l'entrenadora Sara Monforte valorava la derrota del seu equip, l'Espanyol, en el torneig Fuerteventura davant el Tenerife.
29: I per ser el primer partit, jo crec que el ritme ha sigut molt alt, molt disputat contra un dels millors equips de la nostra categoria, per mi dels equips més correosos, i jo crec que l'equip ha estat molt bé sense pilota, molt agressiu i amb pilota amb moltes coses que millorar, però l'equip m'ha agradat molt i crec que ha estat un partit molt complet. Molt bé. La veritat que s'estan agafant molt ràpid, són jugadors molt intel·ligents, igual que les que estaven aquí, i per mi la feina i per nosaltres està sent molt, molt senzilla, no?
6: I aquesta tarda, Jordi, pendent del partit de l'Europa, l'amistós a l'estadi de l'Andorra, anar a la festa major de l'Andorra a la Vella. El partit comença a les 7 de la tarda.
3: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts. Arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, som dimarts 15 de juliol de 2026, són 8:15 del vespre i iniciem aquí un nou Eix 59 d'estiu especial en motiu aquest cop de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda, poc després de les 3, a Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on ja vam viure un incendi la tarda de Sant Joan. Al llarg d'aquest informatiu especial repassarem els efectes que ha tingut aquest foc, que continua cremant sense control i que, segons la primera valoració dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ho farem, com sempre, amb el Pau Ibars, el control tècnic.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. De dimecres i no dijous, eh? M'he avançat un dia.
1: Dimarts.
0: Ha dit dimarts? Sí, és que, clar, no se'ns està deixant descansar.
1: Ja no sabem en quin incendi vivim ni en quin,
0: ni a quin foc estem, ni a 40 graus. És molt difícil tot plegat. Doncs això que dèiem, som dimecres 15 de juliol de 2026. A 19:32 saludàvem el Pau Ibars abans d'arrencar aquest especial incendi de Sant Quirze Safaja. Avui, a l'estudi d'Ona Codinenca, canvi de cadires, Núria Vila, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. Tindrem també en Jordi Givert ben bé al punt de l'incendi, com sempre a les xarxes i al web, a Robert Garrigós i Tom Falqués. Quan ha començat aquest incendi, Núria?
2: Doncs el foc ha començat a les 3 i 9 minuts de la tarda en una zona molt a prop d'on va començar ja el foc el dia de Sant Joan. És un espai proper al càmping L'Illa, però en aquest cas ha estat a l'exterior. Ara per ara hi treballen més de 53 dotacions de bombers, 15 de les quals són aèries. Són 4 bombarders, 6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters de comandament i un avió de gran capacitat del Ministeri per a la Transició Ecològica. Els ADF i els pagesos de la zona també ajuden en les feines d'extinció. I és que aquest incendi és el que preocupa més els bombers en una nova jornada de simultaneïtat d'incendis, no? Com deien, que ja no sabem per quin dia passem ni per quants incendis passem.
0: Avui n'hi ha només 2, altres dies n'hi havia 5 o 6 a l'hora. Això fa que aquí puguin haver-hi tantes dotacions com comentaves treballant-hi. Un dels espais que s'ha vist gairebé afectat per aquest incendi ha estat el CRAE de Puigdolena, aquest centre de menors. Una trentena d'infants que són els que viuen allà, juntament amb els seus monitors i amb el personal del centre, han estat evacuats. Se'ls ha portat a un espai segur, habilitat, en un municipi proper, i tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa, l'alcalde de Sant Quirze Safaja i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin en aquest centre, bastant proper per les flames pel que hem vist en algunes fotografies, i que anessin a aquest espai més segur. Ens han confirmat ara també fa molt pocs minuts que ja està previst que puguin passar la nit en una altra banda, que ho faran de manera segura i que evidentment no passaran la nit avui a aquest CRAE de Puigdolena.
2: També s'han evacuat preventivament al càmping L'Illa, que comentàvem abans. En temporada alta té unes 200 persones, en aquest cas s'han traslladat al pavelló de Sant Quirze, al Parc de les Aigües. També s'han evacuat uns 80 infants que eren a la Casa de Colònies de Camp Micaló, on s'estan fent uns cursos d'anglès i astronomia. En aquest cas s'han desplaçat a la Llobeta, Aigua Freda. A més, Protecció Civil ha ordenat el confinament d'algunes cases del Pla de la Casa Nova i els establiments de turisme rural Mas Blanc i La Robineta. I, evidentment, la carretera C-14-13B està tallada entre Sant Martí de Centelles i Centelles.
0: Està tallada del tot, tant per la part de baix com per la part de dalt, així com també la carretera, el que ells diuen que és l'antiga carretera Barcelona, que és la carretera que creua Sant Quirze de la Baix, que passa per davant de l'Ajuntament i va fins al càmping L'Illa. De seguida anem a conèixer aquesta última hora des del punt de control situat a la masia de Sant Quirze, però us direm una dada que no us havíem dit fins ara, que és que aquest Eix 59 d'avui l'estem emetent en directe a Ona Codinenca, com sabeu, però també per Ràdio Castellterçol, que emet també a diari aquest Eix 59, per tant, saludem també els oients de Castellterçol. En Jordi Givert el tenim a la masia de Sant Quirze, a l'urbanització de les Clotes, que és un punt on el foc també ha passat de ben a prop. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda des d'aquí Sant Quirze. Estem al restaurant la masia, on hi ha el punt de control de bombers, Gemma.
0: Quin ambient hi ha ara aquí? Perceps optimisme? Què perceps estant aquí? Perquè a vegades és molt difícil saber què es percep en aquests centres de control.
3: Hi ha com la primera impressió de l'impacte, no? que hi ha l'incendi, que s'ha cremat més de 70 hectàrees, sobretot amb la gent d'aquí Sant Quirze, gent que veïns de l'organització d'aquí mateix que s'acosten i també els responsables de l'Ajuntament, regidors que estan aquí presents, però si comences a parlar una mica amb ADFs, amb algun dels alcaldes com el d'aquí Sant Feliu de Codines, que hem pogut parlar amb ells fa una estona, són bastant optimistes en que abans d'aquesta nit podran intentar estabilitzar aquest incendi forestal. Aquesta és la percepció que dona hores d'ara, que s'està fent una tasca per intentar encetar aquest incendi, que la zona...
0: Ai, estem tenint algun problema de cobertura, Jordi. No sé si t'has mogut.
3: El front està més a la zona de Puigdolena, direcció ja a Sant Martí de Centelles.
0: Jordi, l'última part ens estaves dient que confiaven que al llarg de les properes hores es pugui tenir perimetrat, però no hem acabat d'entendre per un tall de connexió amb quines zones estaven treballant més intensament.
3: Estan treballant sobretot més intensament a la zona dels entorns de Puigdolena, que el foc està en direcció ara a Sant Martí de Centelles. És on estan abocant tots els esforços, i que la zona més propera al càmping Guilla és la zona que estaria més estabilitzada.
0: Perquè ens entenguem, la diferència entre el foc del dia de Sant Joan, que vam ser-hi tots dos, i el d'avui, és que aquest ha saltat a les dues bandes de la carretera, oi?
3: I que ha crescut més, sobretot que ha tingut més tros de bosc per córrer. Ja ha afectat unes 70 hectàrees, aquella es va quedar amb 16, i que ha estat molt més virulent, sobretot als primers moments de l'incendi. Jo crec que aquesta és la principal diferència que hi ha hagut, i que, a més, dèiem que era un incendi del dia de Sant Joan que anava a costa amunt. Aquest no, aquest ha anat també cap a altres direccions, no només ha seguit cap amunt, perquè el vent l'empenyia fins i tot una mica cap a pendent avall.
0: El fet que hagi començat a tocar d'on va cremar l'altra vegada, els fa pensar alguna cosa especial, o tenen alguna hipòtesi sobre aquest fet?
3: No, de fet, no hem pogut parlar amb agents rurals, però bombers no han fet en cap moment cap vinculació, ni tampoc des de l'Ajuntament, d'aquest incendi i de l'altre, simplement que els dos han estat a la carretera, no? Que les causes poden ser molt diferents, tot i d'aquest lloc, almenys això és el que es pensa aquí a hores d'ara.
0: Molt bé, Jordi, doncs encara és d'hora per seguir aprofundint en aquest tema. No marxis gaire lluny i demana'ns pas qualsevol moment que tinguis qualsevol informació nova, que tornarem amb tu.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs dèiem això, Núria, amb el Jordi, perquè sí que el dia de Sant Joan, per qui conegui la carretera que va de Sant Feliu a Centelles, tot el foc es va concentrar a la banda esquerra de la carretera, si vas cap a Vic. Avui, poc després del restaurant El Revolt, el foc era tant a la banda esquerra com a la banda dreta. D'aquí la diferència, dèiem també.
2: De fet, des del perfil de Dona Codinenca a Instagram, a les xarxes, hem compartit alguns vídeos que es veia ben bé des de la carretera com el foc, a banda i banda, veies flames, no? És a dir... Que la gent que tornava, doncs, de Centelles, de Vic, s'han trobat amb una situació complicada, no? Perquè en el moment en què salta la carretera ja és una altra història, no?
0: Sí, de fet, ens han escrit un parell d'oients per explicar-nos que s'havien trobat precisament en aquesta situació que comentaves, que encara, evidentment, la carretera es talla un cop l'incendi ja s'ha declarat. Clar. I hi ha mitjans per començar a extingir-lo. Però en aquell moment la carretera era oberta i hi ha hagut diversos conductors que se l'han trobat de cara. De fet, ens explicava un d'ells que el primer que ha girat anava avisant a la resta de cotxes que es trobava perquè també giressin.
2: El Jordi parlava d'una setantena de hectàrees, això ara ja ha pujat, no? Són gairebé un centenar, i els bombers calculen que pot tenir un potencial de 500 hectàrees, però ja veurem, no? com evoluciona, veurem si durant la nit
0: perimetrar.
2: Sí, com a mínim, no? Però sí que deien que, doncs, aquest potencial de 500 hectàrees a la banda de la cua i al flanc esquerre, que és el que més preocupa, segons els bombers, no? Han insistit en que aquest flanc esquerre que avança amb pes pel vent i que fa focus secundaris, que són aquests, aquest perill de que això s'extendi, que s'extengui cap a altres bandes. No? Es treballa perquè no arribi als nombrosos barrancs que hi ha a la zona i que s'intensifiqui en ascendent. Pel que fa al flanc dret, avança però en descendent, cosa que suposa una velocitat menor, segons apuntaven els bombers, almenys a les 6 de la tarda. Haurem d'anar veient que, com va evolucionant i si els bombers ens donen més informació al llarg del vespre.
0: Doncs sí, avançava també cap a Centelles i ara nosaltres també ens desplacem de manera telemàtica cap a aquest municipi veí. Podem parlar ara mateix amb l'alcalde de la població, amb en Josep Paré Aragall. Alcalde, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com esteu a Centelles ara mateix?
4: Bueno, seguint amb preocupació tot aquest foc. És una zona que l'any 94 ja va tenir una afectació molt greu. Venim d'un incendi a Sant Joan que també ja va preocupar. I tot i que els serveis d'emergència, d'ADF, voluntariats i els municipis estan actius, doncs, com molt bé dèieu amb la notícia, doncs, s'ha d'estar pendent dels vents. És una zona amb una geografia que no sempre facilita, que precisament facilita que el foc, depèn de quin flanc, es pugui avançar d'una forma molt, molt ràpida i s'ha fet una bona feina d'estabilització, però s'ha d'estar pendent de com evoluciona en el seu conjunt i crec que he trasllat una informació molt, molt ajustada a la realitat dels serveis d'emergència com han anat actuant al llarg de les últimes hores.
0: Vosaltres de Centelles heu posat a punt el pavelló. Com us heu mobilitzat un cop heu sabut doncs, que hi havia un incendi actiu a Sant Quirze Safaja i que el que semblava era que venia cap a la vostra població?
4: Nosaltres, sobretot, el que hem pogut garantir és un punt d'acollida, perquè al final la 14-13, que és la carretera que uneix Centelles amb Sant Feliu de Codines, doncs era una evacuació ràpida, garantida. Per tant, en aquest sentit, doncs, quan se'ns ha demanat col·laboració, hem ofert el pavelló, perquè així és un espai doncs, que era de bon arribat, el bar obert, amb un entorn, doncs, amb un parc públic, zona d'equipaments que estaven oberts a la tarda. Per tant, facilitava molt que qualsevol persona que pogués haver hagut de sortir preventivament, doncs, que tingués un lloc fàcil d'arribar, segur anant contra el foc, però ens entenguem, i per tant doncs, ha fet aquest primer suport, aquesta primera col·laboració, i després doncs, els vigilants municipals i els Mossos d'Esquadra també de seguida han contribuït a actuar la 14-13 per evitar doncs, que persones que no tinguessin la informació es trobessin enmig del dispositiu. Per tant, doncs, també s'ha contribuït a poder restringir l'accés a aquesta carretera i que facilités que cubes i vehicles d'emergències poguessin estar actuant doncs, amb més facilitats i evitant doncs, que hi haguessin persones que poguessin estar molestant per ocupar la via pública.
0: Tot això que heu preparat està previst que pugui ser vigent també durant la nit i demà al matí si s'allarga l'extinció d'aquest incendi?
4: La veritat és que ens anem coordinant amb el Centre de Coordinació d'Emergències. Al final, doncs, les persones que han requerit d'aquest servei doncs, se'ls ha garantit doncs, la tarda vespre amb els àpats. A nivell de la nit també hi ha serveis activats. Per tant, en aquest sentit s'ha doncs, pogut atendre a cada un dels col·lectius i persones que han vingut perquè cadascú tingués la resposta idònia i, evidentment, doncs, per la solidaritat i pel que ens ha de fer com a municipi, doncs tot el que faci falta, evidentment, s'estarà a disposició i col·laborant amb el que es consideri oportú i dins de totes les facilitats i possibilitats que té Centelles. Per tant, en aquest sentit sí que no hi ha inconvenient perquè tothom que requereixi d'aquests serveis pugui ser atès per l'Ajuntament.
0: Parlàvem d'aquestes 100 hectàrees provisionals. El vostre terme encara no hi ha arribat, no?, pel que m'ha entès.
4: Al final, nosaltres, clar, abans d'arribar a Centelles hi ha Sant Martí, Sant Quirze, però més enllà del terme que afecti, sobretot l'entorn, és una zona doncs, que molta gent històricament s'utilitza, ens connecta amb aquest entorn doncs, de Sant Quirze, Sant Feliu, Caldes, etc. Moltes famílies de Centelles tenen els seus orígens a Masies de Sant Martí o en aquest entorn, per tant, és més un tema de que ens sentim que està passant alguna cosa en el veí i sigui més proper o més lluny, però el que preocupa doncs, és la zona, el fet que s'ha hagut d'actuar amb un incendi que, com hem vist la setmana que ja portem diferents flancs oberts arreu del país i, per tant, actuem amb solidaritat, però també amb, per donar suport a tots els serveis d'emergències que estan actius des de fa tants dies fent tasques d'extinció i prevenció.
0: Evidentment, aquesta part també de patrimoni natural i paisatgístic que va més enllà dels límits municipals.
4: Correcte, correcte. És així, és un entorn que té un valor i, per tant, doncs, tots és responsabilitat d'actuar amb les possibilitats i necessitats que es corresponguin.
0: Doncs Josep Paré Aragall, alcalde de Centelles, moltes gràcies per atendre'ns en directe, també via oberta per qualsevol novetat que ens vulguin traslladar. Seguirem en directe encara una estoneta més, per tant, sentis lliure de trucar-nos quan ho consideri.
4: Gràcies a vosaltres per la feina que feu i una escalfa a tothom que està a primera línia. Moltíssimes gràcies.
0: Parlàvem de, ara, Núria, amb l'alcalde de Centelles. Hem fet el repàs dels espais que s'havien hagut d'evacuar, alguns per ordre de Protecció Civil, altres per ordre de Mossos d'Esquadra. Bombers, de moment, no ha emès cap ordre ni d'evacuació ni de confinament, tot i que en els primers compassos d'aquest incendi sí que es contemplava doncs, poder fer com va passar la tarda de Sant Joan, que van enviar un SALERT en el qual demanaven el confinament de tota la població de Sant Quirze, o com va passar la setmana passada a Caldes, amb diverses urbanitzacions, tant de Caldes com Sant Manat com Castellà. En aquest cas, no hi ha hagut això, però sí que hi ha espais puntuals on les persones que hi són no poden sortir. Un d'ells és precisament on en l'incendi del 24 de juny hi havia el centre de control avançat aquell dia.
2: Sí, és el restaurant El Revolt, on també hi ha l'empresa de plats preparats Safaja. Ara mateix, en principi, si no han canviat les dades, hi ha 10 persones confinades. De seguida parlarem amb una d'elles. El restaurant El Revolt, evidentment, està tancat.
0: I avui també estava tancat.
2: Ah, ja estava tancat ja d'entrada. Els confinats són 8 a la fàbrica i 2 de les oficines. Encara no estaven avisats, però han sortit i evidentment, les flames eren a prop. Ha estat El Revolt, ha estat un dels punts on hi ha hagut moments en què hi ha hagut més nervis i més por, no? Perquè hi ha hagut un moment doncs, que es veien el foc a prop i que els podia arribar, no? Suposo que en un moment així. Doncs el Revolt ha estat un d'aquests punts. Parlàvem abans del centre del CRAE de Puigdolent, aquest ha estat un altre. I allà hi havia també doncs, el que dèiem, doncs, la gent que treballava a l'empresa. I, en fi, crec que podem parlar amb algú dels que han estat afectats per aquest confinament, no?
0: És l'Eli López, l'Eli és d'aquí Sant Feliu, treballa a l'empresa Safaja i ens pot explicar doncs, en primera persona com ha estat aquesta vivència que ens relatava ara la Núria. Eli, bona tarda.
5: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Encara ets a l'empresa, entenem.
5: Bueno, ara estic, però que estic acabant de fer unes tasques que fins ara no ho hem pogut fer perquè teníem altres coses a fer. Ara, sortosament, ja aquí hi ha els ADFs i bueno, van refrescant, però ja podien, els companys meus ja han pogut marxar. Vull dir, aquí ara ja no tenim a ningú
0: confinat.
5: Que no pugui confinar d'això. Vull dir, jo estic aquí per motius de feina, però ara marxaré.
0: I com ha estat aquesta tarda? Perquè ens explicaves abans que hem parlat que heu passat nervis de veritat perquè vosaltres no sabíeu que hi havia un incendi i molt menys que el teniu a la porta.
5: No. Com t'he comentat abans, Gemma, per telèfon, eren les 3 o així. Em sents?
0: Sí, endavant.
5: Ah, vale. És que eren les 3 o així i un client que moltes vegades passa per aquí amb una moto que viu a Centelles ha entrat aquí al despatx i estàvem jo i la meva companya i ens ha dit, bueno, suposo que ja ho hauré vist, però teniu foc aquí al costat, suposo que ja ho heu avisat. I clar, nosaltres, com? I llavors, clar, ja hem sortit aquí fora i clar, és que el foc havia arribat, no sé si la gent que coneix aquí la zona, aquí a la curva, tenim uns cavalls, vull dir, el foc ja havia arribat aquí a la curva on hi ha els cavalls, aquí la carretera, sortosament en aquell moment no havia creuat la carretera, ni ha creuat fins aquí el restaurant, però des d'aquí on estàvem nosaltres sí que veiem les flames a l'altre cantó de la carretera. I en aquell moment, molts nervis, perquè dius, ostres, unes flames tan altes, i dius, jo, que no, clar, no pots fer res, se't fan a temps els moments en què t'han de venir a ajudar, però que dius, ostres, és que no venen, no venen, però clar, sí que venen, però clar, en aquell moment estàs tan nerviós que no saps.
2: I com ha anat? Us han avisat des de els bombers o Protecció Civil o algú us ha dit que us confinéssiu o a l'inici ha estat una mica així de sentit comú, diguéssim, no, tothom s'ha tancat? Com ha anat?
5: Ningú ens ha dit res, vull dir, ens hem quedat aquí i els meus companys, vull dir, confinats a dintre de la fàbrica, no, el que hem anat a pagar foc, tothom. Mm.
0: Clar.
5: Perquè, clar, saps? Vull dir, nosaltres... en aquell moment nosaltres no era, no es quedem aquí dintre tancats, vull dir, tothom, les mans eren poques, saps què vull dir?
2: És a dir, no hi ha hagut cap ordre, cap, no, de dir què havíeu de fer i al final la gent ha fet el que bonament ha cregut que havia de fer, que era anar a intentar apagar el foc, no?
5: Sí, ningú ens ha vingut i ens ha dit, no, amagueu-se, tanqueu-se, no sortiu, ningú ens ha dit res.
0: Clar. Us ha afectat algun element material, tant de la fàbrica, del restaurant o dels entorns?
5: No, bueno, els entorns aquí a la carretera, que clar, tu treballes aquí al costat del bosc i fa molta pena. Som una persona que estima la muntanya, doncs clar, veure això, doncs, està molt greu. Però clar, sortosament ja et dic que està aquí la carretera, abans teníem un bosc i ara tenim tot de mà.
2: Però ara ja, pel que deies, ja... diguéssim, ja tots podeu sortir i marxar amb normalitat.
5: Sí, sí. Sí, jo ara en breu ja marxaré i, bueno, aquí no sé si queda algun forestal o... Bueno, sí, ja des d'aquí ara no estic, hi ha algun forestal, hi ha alguna cua d'algun pagès que ens han vingut a ajudar, que són els primers que han arribat, també cal dir-ho.
2: Bé, són els que es coneixen, no? Al final són els que ja hi són, no? I...
5: Sí, els pagesos són els que han arribat primer. Després han vingut dos adreces i... Però, clar, són aquells moments que dius, bueno, jo no sé.
2: Bueno, esclar, et veus les flames a prop i no saps si és millor tancar-te, sortir o fer... Ja s'entén. En tot cas, Eli... està tot, diguéssim, en almenys en el vostre cas controlat. La gent ha pogut marxar a casa tranquil·lament, amb tot el tranquil que es pot estar després, entenc, d'una tarda de molts nervis. Per tant, us han donat alguna instrucció de cara a demà? Tot continua igual? És a dir, torns de feina, tot continua amb normalitat?
5: Si podem arribar, aquí tot serà igual.
0: Molt bé, Eli, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que puguis tornar bé i amb menys nervis que cap a casa de seguida. I seguim parlant. Moltíssimes gràcies i molta sort.
5: Merci a vosaltres, eh? Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu. Adéu.

0: Abans de parlar amb una altra de les persones que està treballant amb l'extinció d'aquest incendi, repassem una mica les dades clau del que ha provocat fins al moment aquest incendi, que ha començat quan passaven molt pocs minuts de les 3 de la tarda, Sant Quirze Safaja, en una zona molt propera on va començar també el foc de Sant Joan i que de moment, segons les primeres estimacions dels agents rurals, ja ha cremat un centenar d'hectàrees. Ha afectat especialment els entorns del Craer de Puigdonena, una trentena d'infants que són els que viuen en aquest centre doncs han estat evacuats, es troben ara en un espai segur i passaran la nit en un altre espai segur diferent al que han estat durant aquesta tarda. Tot i que els bombers no han fet ordre d'evacuació expressa per aquest espai, l'alcalde de Sant Quirze i el director del centre han considerat que era millor que aquests infants no fossin allà i per això ara es troben en una altra banda.
1: Ha passat el mateix al càmping Lilla, com comentàvem abans, que ha evacuat també, ha decidit evacuar de forma preventiva a les persones que s'hi estaven allotjant, i també una vuitantena d'infants que eren a la casa de colònies de Can Micaló. En aquest cas s'han desplaçat a Aiguafreda. Per tant, tenim una trentena de menors del CRAE de Puigdolena, unes 200 persones es calcula que té el càmping Lilla en temporada alta, que s'han traslladat en aquest cas en el mateix poble de Sant Quirze, al Pavelló, i una vuitantena d'infants que eren a una casa de colònies, que és el que està passant i és el que a vegades preocupa més, no?, amb aquests incendis forestals en època de colònies i amb cases al mig del bosc, doncs és el que en general preocupa que pugui tenir doncs aquesta afectació personal, no? En aquest cas, doncs s'ha decidit evacuar de forma preventiva i tota aquesta gent estan en un lloc segur, en diferents indrets, però per poder passar tranquil·lament la tarda, la nit si fa falta, sense nervis i sense por que l'incendi doncs es pugui descontrolar cap a les seves zones, no?
0: Molt bé, doncs aquest era el repàs puntual del que està passant aquesta tarda aquí a Sant Quirze Safaja, i parlem ara amb en Pere Rifà, que és coordinador de l'ADF al Pinyó, l'ADF de la nostra zona, que des del primer moment també s'han desplaçat a Sant Quirze. Bona tarda, Pere.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bé, estem bé, estem treballant aquí a la cua de l'incendi. Com dèieu, des de que hem sentit que hi havia l'avís, de seguida hem estat ja parlant amb l'ADF local, amb els cingles, i coordinant-nos entre federacions, que com que el foc afecta la comarca veïna, doncs s'havia de fer ben coordinat. En un primer moment hi han arribat dos vehicles de Sant Feliu, de l'ADF, més els voluntaris forestals, ja han començat a treballar aquí a la cua, i després hem desplaçat també un vehicle de Sant Llorenç que ens hem incorporat i ens hem pogut coordinar entre tots. Hem treballat nosaltres tota l'estona aquí a la cua de l'incendi, a l'alçada del restaurant del Revolt, intentant que no se'ns obrís la cua perquè hi havia molts punts diferents de foc i hem intentat doncs, que no ens agafés una torrentera que hagués passat cap a la zona on ens va cremar el primer incendi d'aquí a Sant Quirze.
0: Quines diferències o semblances trobes entre aquest incendi d'avui i aquest primer del dia de Sant Joan? Tu, que has estat a tots dos.
2: Les semblances és sobretot l'hora, l'estona del migdia, la ubicació, perquè també el primer el van cantar en el pont d'abans d'entrar al càmping o d'anar cap al centre de Sant Quirze, i el d'aquesta vegada ens l'han ubicat per l'altra banda de la carretera. Això ens ha fet pensar que era molt poc probable que fos una represa amb la de dies que feia que havia passat el foc, però bueno, al final els agents rurals són els que acabaran determinant, estan investigant les causes, hi ha efectius aquí dels rurals que van mirant diferents punts aquí a la zona de la cua, i suposo doncs, que ells podran determinar les causes.
0: En aquell cas, l'inici era amb una parada d'autobús que hi ha prop de la bifurcació que hi ha entre el càmping i l'entrada del poble de Sant Quirze, per entendre'ns. Avui l'inici també és en una zona propera, perquè es diu a l'entorn del càmping, però no es vol dir el càmping, sinó que és una manera geogràfica de dir el punt d'inici, diguéssim.
2: Sí, a mi jo crec que la ubicació és aproximada, com dius, que no volen acabar d'assegurar fins que ho sàpiguen segur, però sí que és veritat que...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Javier De Gea. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 21 persones per afectacions relacionades amb la calor, segons ha informat Protecció Civil aquest dijous. Una atenció que s'ha registrat des de l'activació de l'alerta del Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, fet el passat dimarts al vespre per la calor extrema prevista pels dies que venen. D'aquesta vintena d'atesos, 10 han requerit una ambulància pel trasllat a un centre sanitari i 11 han rebut l'assistència del 061 Salut Respon. Per la seva part, el Servei Meteorològic de Catalunya ha destacat que aquest dijous és el dia més crític de l'episodi amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
2: Enguany, ciutats com Sant Boi han incorporat establiments privats a la xarxa de refugis climàtics. El Josep Grases, regent de la farmàcia Capell.
3: Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom.
2: A la cooperativa Conca de la Tordera Santboiana, pagesos com el Germán Domínguez apunten a difícils condicions de treball i collites que quedaran afectades.
4: Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior.
2: Amb encara l'agost per endavant, la primera meitat de l'estiu meteorològic ha estat la més càlida a Catalunya des que hi ha registres significatius a tot el país, a mitjans del segle XX.
1: I un nou capítol a la polèmica de Ripoll, on el Departament de Secretaria de l'Ajuntament ha emès un comunicat per defensar el procés de selecció de la policia local, en què una de les guanyadores ha estat la filla de l'alcaldessa, Sílvia Orriols. Asseguren que el procediment s'ha tramitat amb escrupolosa observança de la normativa vigent i dels principis constitucionals d'accés a l'ocupació pública. També deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb total independència i discrecionalitat tècnica. D'altra banda, lamenten que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut el procés. El govern de Ceuta ha denunciat aquest dijous una persistent entrada massiva d'immigrants i ha demanat tancar la frontera amb el Marroc, desplegar l'exèrcit i declarar una situació d'emergència nacional. Tal com ha dit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives Lara, la situació s'ha agreujat en les últimes hores per l'entrada a peu de centenars de persones per l'espigó del Tarajal. Per això demana reforçar les forces de seguretat i desplegar l'exèrcit per garantir la inviolabilitat de la frontera. El Ministeri de l'Interior, per la seva banda, ha destacat l'exemplar col·laboració entre Espanya i el Marroc i ha promès aplicar mesures pel retorn de totes les persones que han entrat legalment. I un apunt per tancar, la circulació a l'AP7 ha quedat normalitzada cap a 3:15 de la tarda, després que s'hagi retirat el camí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia d'apartar dels seus dos fills menors d'edat la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí a mans de la seva parella. El pare va denunciar la dona per maltractar els fills i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar un ordre de protecció cap a ells i buscar un allotjament a la mare. No obstant això, el magistrat ho va denegar i la Fiscalia va presentar un recurs d'apel·lació que encara no s'ha resolt. Dimarts passat, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe, el va abandonar i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. Precisament aquest matí s'ha produït a la plaça Sant Jaume de Barcelona una concentració per condemnar el feminicidi i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha fet autocrítica.
2: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista per la que lluitem per erradicar des de les institucions.
1: Ara s'investiga si els fills de la parella que es trobaven en procés de separació haurien estat testimonis del crim. A Catalunya, des del 2012, hi ha hagut 163 feminicidis. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dijous que està treballant per donar una resposta immediata a la situació generada per l'arribada massiva de migrants marroquins a Ceuta. Després d'una trucada amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, Sánchez ha explicat que s'està mobilitzant tots els recursos necessaris, treballant amb les autoritats marroquines i internacionals i preparant les mesures necessàries per recuperar la normalitat el més aviat possible. L'entrada irregular de més de 1.000 persones a Ceuta ha fet que Vives demani el tancament de la frontera amb el Marroc, el desplegament de l'exèrcit i la declaració d'una situació d'emergència nacional. La síndica de greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, ha obert una actuació d'ofici arran de les incidències detectades en les proves PISA 2025 de la comunitat. En concret, la institució ha sol·licitat al Departament d'Educació informació detallada sobre els 51 centres que formaven part de la mostra, les característiques de l'alumnat exempt, els mecanismes d'acompanyament i supervisió aplicats pels centres participants, la verificació posterior dels criteris aplicats i les causes que expliquen l'error detectat. També ha sol·licitat la documentació enviada als centres abans de les proves i una còpia de l'informe elaborat arran de les diligències informatives obertes per esclarir els fets. I un breu apunt de cara aquest divendres, quan hi haurà vaga a Rodalies. La vaga estatal del Sindicat Ferroviari Intersindical s'allargarà durant el 31 de juliol i es recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions del servei abans de desplaçar-se. Els serveis mínims que es mantenen seran del 66% de servei a les hores punta, és a dir, de 6 a...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Benvingudes i benvinguts als Sostenim d'Abril, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible.
1: I mira que la terra té paquetes molt, molt. Ai, però mira l'any que està malalta. Ai, cuida la vella, mala, vés a la vella, la mala, cuida la vella, però cuida la terra.
0: Avui al programa parlarem d'ecodisseny amb Núria Vila. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem.
2: S'acosten les vacances i no sabeu on anar? Us recomanem el següent recorregut botànic per la Reserva Natural de Masmalons, Castelldans. És un espai agrícola dels secans de la Plana de Lleida que consta d'una superfície de 1.431 hectàrees, on s'hi alberga la principal població de ganga de Catalunya, tot i que també hi podem trobar altres espècies d'ocells estèpics com el torlit, el gaig blau, el butxí i uns quants més. Aquestes aus troben els seus hàbitats ideals en guarets, erms i conreus gestionats per ramats d'oví i en camps d'oliveres i ametllers, que els ofereixen aquest espai tan singular, i ara acaba d'estrenar el seu primer itinerari botànic educatiu amb l'objectiu de donar a conèixer la flora característica dels ambients de secà de les comarques de les Garrigues i el Segrià. Es tracta d'un recorregut de menys de 500 metres, al llarg del qual s'hi han col·locat diferents senyals amb informació d'una vintena d'espècies de plantes autòctones, com ara el romaní, l'argelaga o l'espernellac, i d'arbres com l'ametller, el lladoneu, la figuera, entre d'altres. La iniciativa d'aquest espai natural de Ponent s'ha fet amb la col·laboració d'alumnes de l'Institut Mollerussa, que han estat els encarregats de plantar 300 plantes autòctones al llarg del camí i també d'instal·lar les senyalitzacions de les diferents espècies. La ruta s'inclou dins del programa europeu Life Connect Ricotti, que té per objectiu afavorir la restauració de l'hàbitat natural de la losa becuda, un petit ocell catalogat a Catalunya en perill d'extinció. El responsable de gestió de Mas de Melons, Jordi Parpal, explica que la iniciativa vol posar en valor i donar a conèixer la flora característica d'aquest espai de secà. La reserva atreu, sobretot, visitants que s'interessen en ocells estèptics. I amb aquesta nova ruta es vol que les persones també s'interessin en les plantes d'aquest entorn. La ruta botànica comença al Pou de la Figuera, a un costat de la carretera que va de Castelldans a Espà, i transcorre per un camí fins a arribar a un mirador des d'on s'aprecia l'entorn d'aquest espai natural de secà. Al llarg del recorregut de menys de mig quilòmetre, alumnes de l'Institut de Mollerussa han instal·lat diversos panells informatius perquè els visitants puguin identificar les plantes que creixen a la zona. També han replantat una zona amb 300 plantes autòctones.

0: I també us volem parlar d'un joc, perquè aquests dies així de vacances són bons per estar jugant en família. És un joc que acaba de gestionar i de realitzar l'associació, el col·lectiu Esarcolan, i es diu Tros. Tros és un joc de cartes cooperatiu en el qual haureu de gestionar uns paisatges i utilitzar els recursos que generin per resoldre els esdeveniments que apareguin a cada torn. El joc s'acabarà quan hàgiu resolt tots els esdeveniments i no pugueu seguir endavant. Millor escoltem que ens ho expliquen els mateixos protagonistes que han fet el joc.
1: Hola, som l'Arnau i el Marçal, i juntament amb el col·lectiu Eixarcolant, que vetlla perquè hi hagi un sistema de producció, distribució, comerç i consum molt més just, ètic, digne i sostenible, a través de les plantes silvestres comestibles, us presentem el nou joc de taula, Tros, l'aventura pagesa.
2: Tros és un joc de cartes cooperatiu basat en el sistema agroalimentari de Catalunya.
3: Dins de la caixa hi trobareu les instruccions físiques, el QR amb les instruccions virtuals, uns comptadors, amb un 2 per una banda i un 1 per l'altra, i diverses cartes. Hi ha comptadors de transport i de paciència, paisatges diversos del nostre territori, amb els quals configurareu el tros, recordatori de torn, de ronda, els recordatoris de bonificadors, coneixements i millores dins d'aquesta pila, recursos, tant siguin ordinaris com de planta silvestre i eina tradicional, els esdeveniments, les trobades festives, els valors i la puntuació final. L'objectiu del joc és resoldre una sèrie d'esdeveniments que poden ser fenòmens meteorològics o adversitats de caire social, per exemple, amb el vostre tros. El tros són les finques que tindrà cadascú i estan formades pels paisatges i les seves millores. Aquests paisatges us indiquen doncs, de quin tipus són, quins bonificadors us aporten i també quines millores hi poden anar associades. Aquestes millores les obtindrem fent producció. Quan fem producció i altres elements del joc, gastarem punts de transport i per això tenim aquests comptadors aquí. Algunes cartes, a més, com veureu després, poden fer gastar els punts de paciència, que per això també els tenim aquí al costat. Aquestes millores les podreu trobar fent producció i, per tant, saltant-nos un intercanvi econòmic que, de manera ficcionada, hem eliminat, perquè directament del nostre tros, en aquest cas, de patates i calçots, fruita seca, llegums o un bosc de muntanya i caducifolis, puguem obtenir doncs, una desbrossadora que podrem implementar-nos al nostre tros, si tenim els recursos per fer-ho, o uns coneixements en matèria legal o uns programes educatius. Les millores s'implementen al tros, individualment. I els coneixements es comparteixen i, un cop compartits, poden ser utilitzats per tothom. Els recursos són el que ens serveixen per adquirir aquestes cartes, aquests coneixements i aquestes millores. I tenen un valor en punts de natura i punts d'artifici. Els esdeveniments, un cop surten, ens diuen si són individuals o col·lectius, per tant, si ens afecten a nosaltres o afecten a tothom, el nom, una explicació, un efecte immediat que succeeix en el moment en què la destapem, unes solucions possibles, unes cartes que podrem trobar entre recursos, millores o coneixements que ens ajudin a resoldre aquest esdeveniment i, si no, un preu, un cost a pagar en punts de natura i artifici. Si no el resolem aquest context, el que passarà és una conseqüència. Quedaran sobre el taulell, no resoltes i, per tant, seguiran tenint efectes adversos en el temps. Dins de la pila d'esdeveniments hi ha unes cartes que són cartes de trobades festives. Són esdeveniments que no tenen per què ser dolents. És a dir, que si tenim els recursos per poder-hi anar i poder-los compartir entre tots, ens poden aportar beneficis. Els recordatoris de ronda i de torn els rebrà al principi la persona que s'ha llevat més d'hora i el recordatori de torn anirà passant per saber qui comença cada torn. Totes les cartes s'expliquen per si soles, amb informació detallada, però si hi hagués qualsevol dubte, a les instruccions us ho resolem tot.
1: Recordeu que qualsevol cosa està explicada i si ens voleu fer arribar qualsevol dubte, suggeriment, consulta, a la web ho podeu fer. Esperem que el gaudiu perquè aquest joc ja és vostre.
4: Avui parlem de disseny, però no de qualsevol disseny. Parlem d'aquell que cuida, que transforma i que busca deixar una petjada positiva en el planeta. Per això ens acompanya la Núria Vila, dissenyadora gràfica i directora d'art amb una mirada profundament compromesa amb el medi ambient. Ha col·laborat en projectes culturals, socials i ambientals i ha convertit la sostenibilitat en l'eix del seu treball. Núria, benvinguda al programa.
5: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
4: Bon dia. Per començar, ens agradaria conèixer una mica més sobre tu. Aviam si ens pots explicar com vas començar en el món del disseny i què t'hi va atreure inicialment.
5: Uau, o sigui, això és que anem molt enrere, eh? Bueno, jo primer volia ser actriu, o sigui, que imagina't. Però sabia de cantar, no sé cantar, i a l'institut em van portar una exposició d'en Joan Brossa i vaig pensar, uau, aquest pot ser el meu plan B, saps? Amb aquests cartells, no? Poesia visual. Bueno, llavors vaig començar a estudiar disseny perquè Belles Arts els meus pares no ho tenien clar i a última hora vaig... bueno, em van dir això, no? Disseny gràfic. I mentre estava estudiant disseny gràfic vaig tenir la sensació aquesta de, ostres, què puc fer jo, no?, per aportar a la societat, no?, o dintre d'una feina que a vegades depèn de com podria ser superficial. I va ser en aquest moment quan, bueno, vaig anar a treballar a Cuenca, a Madrid, bueno, total, que la meva tornada, abans de tornar de Madrid cap aquí, vaig anar a fer un documental al Salvador, que a més en aquell moment era, crec que devia ser cap al 2005 o així, que tenien una crisi política molt heavy, va ser el moment que van fer després el canvi de govern. Bueno, total, que vaig estar en un... durant dos mesos, no?, amb una comunitat perduda pel mig de les milpes, amb els guerrilleros i no sé què, i clar, quan vaig tornar aquí em va petar el cap, no?, allò de sistema capitalista, en el fons, que afortunats que som de viure on vivim i d'haver nascut aquí, però que injust, no?, que és el planeta, i quin poc respecte també li tenim. I llavors va ser quan vaig dir, hòstia, què puc fer jo, no?, des de la meva feina, des del que jo sé fer. I aquí és on comença, doncs, tota la meva recerca, no?, i la meva com història, no?, del que estic fent ara.
4: O sigui, el clic aquest, el moment aquest de canvi va ser allà, no?, aquest viatge del Salvador, no?
5: Sí, totalment.
4: Bueno, al teu web parles de valors com la senzillesa, la responsabilitat, el respecte. Com es reflecteixen aquests valors en el teu dia a dia com a dissenyadora?
5: Bueno, és la meva manera de fer, no? Jo crec que és una mica també el tipus de client que ja tinc o que ja arriba a mi, però sí que tampoc no entenc el disseny des d'un altre punt, no? Crec que almenys és més, no?, el trobar què és el que realment tu necessites i solucionar aquest problema, però sí que dintre d'un respecte, tenint en compte, no?, el que diem de sostenibilitat, que és una paraula que s'ha pervers molt, però no?, que en el fons és tenir en compte la part social, ambiental, però també que sigui econòmicament factible, no? Llavors, és una mica els eixos amb els que treballo.
0: Efectivament, com ara estaves dient, en el teu manifest i en tot el que és la teva web, que després donarem l'adreça, perquè és superinteressant, a més, és que visualment, a més, també tots els teus projectes i tot, diu, defenses que el 80% de l'impacte ambiental d'un projecte es decideix sempre en la fase del disseny. Ens pots explicar una mica què vol dir això exactament?
5: Sí, bueno, ara la web l'estic canviant, ara ja hi ha la nova, però que encara l'estic actualitzant. Que aquí ha sigut quan he afegit el manifiesto, que vaig dir, faré el meu manifiesto. I així també és una manera de recordar-me i no perdre els orígens o allò que realment m'apassiona. I saps que se m'han acabat d'anar... O sigui, ara, perquè estava pensant en allò de la web, que li diré que l'acabo de fer i que encara s'està fent... I m'has fet... I aquesta no era la pregunta. És que... Avui ja estic fatal, eh?
0: No, una mica això, que el quan comences un projecte, val? Com decideixes poder disminuir tot l'impacte ambiental que pot haver-hi en aquesta fase de disseny, no? Perquè, vull dir, suposo que és vull dir, has de tenir-ho molt clar tot com perquè... per seguir això, doncs, utilitzant materials, estratègies i tal, que et puguin no?, donar... que el teu projecte pugui ser el més ecològic possible, no?
5: Sí, no, perdona, és que avui estic cansadíssima, però sí que justament això del 80% és una dada d'una universitat dels Estats Units, que va ser en el 91, i va ser quan en aquest moment vaig pensar, ostres, clar, realment... podem ser uns supervillanos o realment podem ser generadors del canvi, no? Com a dissenyadors, perquè és que el 80% es defineix en el moment que nosaltres conceptualitzem. Llavors, com ho fem, això? Pues, la meva manera de treballar i la de molts dissenyadors, no? I sobretot els que fan més arquitectura o disseny industrial, és tenir en compte totes les fases del cicle de vida. Perquè si tu et pares a pensar cada una d'aquestes fases, no? Per exemple, l'extracció de material, d'on venen els materials, a la producció, on fem la producció, no? On es comercialitza, doncs per poder fer una producció potser més local, per un menys és més, per escollir, no? També doncs, tintes més ecològiques. És com que si tu a cada fase li fiques el foco, és més fàcil que tu entenguis que cada decisió que prenem té unes conseqüències, no? Si fem el projecte de manera molt lineal en el resultat, potser no prenem tanta atenció en quins són els materials que escollim i d'on provenen, en el tipus de producció, en què passa quan hi ha un transport, el transport, no? El poder optimitzar tant en pes, no? En espai, perquè ocupi menys espai, pes i menys, vol dir que també estem reduint en CO2. I després el moment del consum, no? L'ús i consum quan arriba a casa nostra, com fer que realment la gent ho pugui reaprofitar, que li pugui donar una segona vida, que el pugui transformar, per quan arriba ja el moment final, no? Pues ajudar a tenir una bona gestió final de que realment els materials puguin tornar a ser una altra cosa, no? Donar-los una altra vida amb el reciclatge, o bé és com diu el cradle to cradle, no? De la cuna a la cuna. O sigui que, si, per exemple, els materials són d'origen vegetal, que en el moment del fi de vida que puguin tornar a ser nutrients per la terra, no? Des de la terra a la terra.
0: Sí, sí, promous molt el que seria l'economia circular, una mica, també. No? Amb tots els teus projectes. Perquè també ens trobem que, clar, tot això que ens estàs explicant i tal, com es combina tot això amb aquest món digital que sovint és molt efímer i invisible, però també alhora és molt contaminant?
5: Buah!
0: No? Que això deu ser ben complicat.
5: Estem obrint molts balons, eh?
0: Perquè vegis que ens t'hem seguit i sabem molt bé com treballes, també.
5: Sí, ostres, és que clar, hi ha una... Per exemple, jo ara he fet l'exposició de plàstic, que encara la podeu visitar a la Fundació Garulla, aquí un moment de falca publicitària, on parlem, no?, parlem del material... I ho intentem fer des d'una perspectiva molt objectiva, no?, de per què el material evoluciona. I diem genial o pervers perquè realment, per exemple, ha salvat moltes vides, però també n'ha tret moltes altres, no? Però el plàstic, per exemple, en aquest cas, per posar un exemple, no?, de que tots entenem la contaminació i l'accés i l'abús que hem fet d'aquest material, un material meravellós, que no desapareix i l'utilitzem una sola vegada, o sigui, això és una incongruència total. O sigui, això és com... En quin moment hem arribat a fer això, no? Però visualment és tangible, tu el veus, tu veus que hi ha cinquilles, tu veus la contaminació quan t'estàs banyant al mar i de cop i volta comences a veure plàstics flotant. Però clar, la contaminació digital no es veu, és com la contaminació de l'aire, no? Mm-hmm. Que té aquest punt tan invisible que no som conscients, no sé, ara aquestes setmanes hi ha hagut tot l'enrenou amb la IA, no?, que han plagiat l'estudi japonès, il·lustracions i que es veu que han col·lapsat els sistemes, clar, la gent no sap que potser una busqueda en un servidor, o sigui, una pregunta que fem, o hi ha gent que cada matí es lleva i diu bon dia i parla amb la IA, doncs cada consulta que fem és una ampolla d'aigua. I la gent diu, sí, home, no, clar, és que tots els servidors, tot el que nosaltres pengem, els mails que ens enviem amb un adjunt, tot això es guarda en algun lloc. I són, mega granges, no?, que... granges digitals amb els aparells que necessiten estar refrigerats 24 hores i per refrigerar-se 24 hores necessites aquesta aigua, que per molt que l'aigua la puguis fer recircular, també s'evapora, no?, per la calor que generen tots aquests aparells. Clar, i a més, l'altre dia escoltava en un podcast que explicaven, no?, que per exemple, aquí a Toledo, l'Aragó, ara no sé ben bé on, volien ficar una macro... indústria d'aquestes, una macrogranja d'aquestes digitals, i sí, hi ha tota una plataforma que està en contra, i explicaven que, per exemple, han anat a Xile quan Xile no té aigua, o sigui, que justament a més, per lo massius que som els humans, no?, ens hem atacat els rius de Xile per l'accés d'aguacates, per exemple, no?, i ara vaig, els hi fotem allà amb unes megagranges digitals sense tenir en compte que la gent d'allà necessita beure, o sigui, l'aigua és vida, no... Llavors, bueno, és que podria, no acabar.
0: No, no, això, això és tema per un altre programa.
6: Sí, sí.
0: Doncs, no, és, sabíem, eh, que una mica aquesta pregunta... I, a més, és que la gent n'és molt poc conscient. Vull dir, nosaltres aquí a Sant Feliu hem tingut... Bueno, estem encara amb alarma de sequera, vull dir, està a punt d'obrir-se una miqueta més, però... I en xerrades que s'han fet i tal, parlaven de la, de l'impacte digital, de tot el que fem, i relacionat amb l'aigua, i, la, i costava molt d'entendre. Crec que aquest missatge, clar, es pensa la gent que com estàs a internet no, no contamines res, i és tot, el, tot aquest bagatge. Ens has parla, ara volíem parlar una mica de tots els teus projectes, tal. Vull dir, et volíem preguntar pel que ja ens acabes de... denunciar i, si, i ja ens fixarem perquè ja direm als nostres oients si es pot visitar, on es pot visitar l'exposició, però el títol em va semblar genial, vull dir, plàstic, genial o pervers, val? Quan vas fer aquesta mostra, quin va ser l'objectiu o què, i com va reaccionar el públic davant d'aquesta mostra?
5: Doncs mira, la primera mostra... La vam fer, bueno, el comissariat l'he fet conjuntament amb el Museu Terra, que abans era el Museu de la Vida Rural, i ho dic això perquè la vam fer el 2018. I té guassa, no?, perquè és totalment actual després d'uns quants anys. Clar, nosaltres, bueno, quan ens vam reunir amb el Museu de la Vida Rural, ara Museu Terra, els objectius eren sempre, bueno, ells treballen amb els eixos de sostenibilitat, educació... No? I art. I era com a través d'art, d'obres d'art, d'altres artistes i altres mirades, podem explicar un relat, no? En aquest cas és parlem del plàstic. Però parlem del plàstic no com en aquell moment que s'estava demonitzant com a material, sinó parlem del plàstic de que qui és la culpa, del material o nostre per l'ús i abús que nosaltres hem fet d'ell. Llavors, el que preteníem era generar un debat, no? I una reflexió sobre això, i també per entendre que moltes vegades, bueno, i a més aquest és un lema molt del museu, de per saber on anem cal saber d'on venim, no? Per saber on anirem, on hem d'anar, també hem de saber d'on venim. I justament, clar, ells tenen més de 5.000 objectes, no?, de la vida rural, antics, de diferents materials, i era entendre que quan va arribar el plàstic, per exemple, en aquest cas entrevistàvem a la gent de l'Espluga, no?, a l'Espluga, en el món rural. Clar, hi havia gent que deia, clar, és que nosaltres teníem unes caixes que pesaven molt. Al moment que arriba una caixa de plàstic, clar, canvia tot, perquè és molt més lleuger, no? I també fins i tot per les nostres esquenes, no? Pel transport, per tot. Clar, hi ha vegades que aquests canvis, no?, en el món de la medicina, nosaltres a l'exposició parlem, no?, del moment que entren les xeringues d'un sol ús. És el moment en què s'aboleix la polio, l'hepatitis, no?, i moltes malalties que es transmetien perquè potser no s'havien esterilitzat bé les agulles que eren de vidre. Aleshores, clar, el plàstic ha anat evolucionant segons les necessitats de cada una de les nostres generacions o de cada un dels nostres moments. I que és veritat que, per exemple, les guerres és quan més revolucions hi ha, no?, i més descobertes hi ha, però també evoluciona segons les necessitats que tenim com a societat. El problema és que és un material, doncs això que dic, és tan meravellós, no?, perquè és impermeable, és lleuger, és moldejable, té color... És clar, el ser lleuger fa que pesa molt poc i tot això també redueix l'impacte, no?, de la logística, per exemple. Però és això, és un aïllant, és resistent... Bueno, és meravellós i una de les coses, qualitats que també té, és que dura tota la vida. Milers d'anys, bueno, tota la vida, clar, pot arribar a durar milers d'anys i n'hi ha que no es descomposaran mai si no és per l'acció humana. Clar, és que es descomposa en microplàstic i això ningú ho va pensar. Llavors, clar, hem fet un ús i un abús d'un material que ara mateix, bueno, estem patint les conseqüències i les patirem, no?, perquè, clar, cada cop s'ha utilitzat més i més i més.
0: Sí,
5: llavors,
0: sí.
5: Bueno, és una mica parlar d'això i també... sortir amb esperança, perquè parlem de futurs més sostenibles, o sigui, que també s'estan fent moltes coses i de moltes iniciatives, no?, que pretenen revertir això o fer un canvi, no?
0: Sí, sí, jo penso que en el plàstic sí que, com en l'entorn digital, jo crec que molt poca gent n'és conscient, amb el plàstic sí, amb el reciclatge i tal, la gent n'és més conscient i també per mil projectes que has fet amb alumnes i així, també, diguéssim, el plàstic en el mar i tot això, que també hi ha hagut com més consciència. A nivell de...
5: Perdona,
0: també...
5: Perdona. No, perquè més això que deies dels alumnes, clar, l'exposició està molt enfocada també als alumnes.
0: Sí, sí.
5: I nosaltres en el 2018 va itinerar i ara que està al Poble Nou, ja l'hem enfocat ja amb que sigui com més interactiu amb joc perquè els alumnes també puguin veure des d'una perspectiva més relaxada.
0: Clar, vull dir que pot ser una exposició perquè vagin també a escoles i tal, doncs ja ho comunicarem aquí també. Ens agrada molt que treballes també en projectes comunitaris i en entorns naturals. Vull dir, nosaltres som unes enamorades de gallecs i, per tant, jo ara quan hi torni, clar, el tenim a prop i és un entorn que també hem conegut gent i així. I ara, quan hi anem, la veritat, torni a anar, me'l mirarem una altra perspectiva, sabent que la Núria té la seva petjada ja, no? Llavors, això que et deia, treballes molt en projectes comunitaris i en entorns naturals, com per exemple el de la Llavor, el Parc Falgar, i aquí el disseny pren una dimensió molt més participativa. Com és dissenyar col·lectivament amb una comunitat? No? Sempre tenim la idea del dissenyador com una persona individual i així, en aquest cas. I, a més, quins aprenentatges en treus com a dissenyadora?
5: Bueno, clar, al final el disseny és dissenyar per les persones, no? I clar, i tenen molt a dir. Llavors, quan són dissenys per espais, no? que són comunitaris, doncs d'alguna manera també han de participar i s'han de sentir escoltats, no? Sí que és veritat que com a dissenyador moltes vegades tu portes una mica les directrius, no? Però deixant o fluint, no? Que pugui entrar aquesta participació i després acabar d'organitzar-ho de manera coherent, no? Amb tots els elements i el sistema gràfic per tal de que tingui un sentit, no? Visual després, una coherència visual.
0: Sí, sí. I ens podries explicar algun projecte, un altre projecte dels que no hem parlat, que t'hagi marcat o emocionat especialment, sigui bé o pel procés o per l'impacte social o ambiental generat?
5: Clar, bueno, així en primícia. No, clar, jo si ja vaig a parlar d'un projecte... Clar, és que en tinc molts. No puc, de clients no puc seleccionar cap perquè tots tenen alguna cosa molt important. No? Per exemple, és això, quan es mencionen gallecs, clar, jo... Gallecs va ser dels meus primers clients. I clar, i una cosa que sempre em deien en el briefing és transmetre que som un espai, no?, agroecològic. Clar, per això buscava la manera de com ho transmetem, no intentant ser-ho, no?, o imitar-ho, sinó ser-ho de veritat, no?, i que la producció de com ho fem també ho sigui. Clar, llavors tinc molts projectes que ara no sabria com escollir, però sí que és veritat que ara estic jo fent un projecte personal que l'estic aplicant a clients, que és justament que estic treballant fent tintes, no?, que això ja vaig començar amb un projecte d'un client que, seguint l'economia circular, Slow Move, vam agafar el seu residu, que era el marro del cafè, per fer tinta per als seus propis packaging. D'aquí va passar Caravan Made, que ho vaig fer amb restes de xocolata, i vam tenir bosses pues, amb restes de coses de... Ells són un servei de catering, no? Boníssim. Que llavors, pues, clar, pues, les closques dels aguacates o les cebes, amb això teníem unes bosses. I amb tota aquesta història, no?, que ja porto temps treballant, sí que ara ja estic fent com una part d'investigació de... Faig tintes a partir de restes alimentaris. De restes, doncs això, com la pell de la ceba o com la pell de l'aguacat. I clar, i aquest doncs, potser sí que és com el meu projecte perquè és el que m'està acompanyant ja des del 2018 que tinc els primers experiments. I sí que és com una mica la línia que estic portant, que hi ha una part que és més artística, no?, d'ensenyar-ho o mostrar-ho a partir de més instal·lacions, quadres, objectes, i l'altra és aplicar-ho realment en el mercat, no?, en els clients reals.
0: Mm-hmm. Anna?
4: Jo et volia preguntar una mica sobre la docència, i bueno, hem vist que dones conferències també. Quina és l'experiència teva en aquest àmbit i com creus que pot influir el que tu els expliquis a les noves generacions de dissenyadors? O què intentes transmetre, no? Que és el més important que els intentes transmetre.
5: Clar, jo intento transmetre que siguem conscients, no?, o que tornem a connectar amb la Terra i que siguem conscients que totes les decisions que prenem tenen unes conseqüències i que no cal renunciar a res, simplement ser conscients i coherents, no? I que sapiguem que els recursos de la Terra són finits, no? I com deia el Gore, pues, si no hi ha terra, no hi haurà una economia que valgui, no? Vull dir que primer cuidem la terra i després pensem en la resta. I una mica el que els explico també és això, no? Que també podem fer dissenys sexy i xulos, encara que siguem respectuosos amb el medi. Vull dir que no, que una cosa no treu l'altra, no? I per tant, tampoc no entenc el disseny o parlar del disseny no entenc que es desvinculi, no, de la part pues això més ecològica, no? Crec que tot és, o sigui, això hauria de ser el disseny, perquè si no és així o no serà.
0: Això, amb la teva experiència, no? I el sector del disseny està avançant molt cap a pràctiques més sostenibles, però encara hi ha resistències, veritat, Núria?
5: Sí, bueno, jo crec que també hi ha un desconeixement. No sé si és que no hi ha ganes de conèixer, però sí que a vegades sento que hi ha com un desconeixement o que a vegades es pensa que només canviant el material ja està. I moltes vegades canviem el material sense potser entendre aquest cicle de vida i entendre l'impacte que tenen les coses. I l'exemple per mi que em dona mal de cap és el pla. El pla és el plàstic, que és d'origen vegetal, que és, bueno, que té qualitats molt similars al plàstic i és el que, bueno, és el que més s'utilitza, no, com a substitut. Però el pla ve de l'almidó de maïs, bueno, com es diu, l'almidó de blat de moro. Què passa? O a vegades de la fècula de la patata. Tant un com l'altre necessites el vegetal sencer per poder fer packagings, o bueno, per poder fer el material, no? En aquest cas s'utilitza molt per packagings d'un sol ús. Però, clar, això vol dir que deixem de cultivar terres, que anem una mica escassos, no?, de terres per cultivar, doncs cultivarem terres per fer packagings. Per tant, no passa tant també per canviar el material, sinó també passa per repensar la manera que tenim de consumir, no?, i de viure.
0: Sí, sí, sí. I una mica això, no? Vol dir que ho veiem, no?, que moltes empreses, vale, tenen els seus valors sostenibles, moltes indústries i tal, però com podem evitar aquest greenwashing, no?, en projectes visuals i realment que comuniquin valors reals de sostenibilitat?
5: Ostres, el greenwashing, otro temazo, eh? Això també és una part del programa. Clar, és complex i complicat, però jo penso, clar, el tema del greenwashing és saber detectar-ho, no? I, però jo crec que cada cop les generacions que pugen també en són més conscients i no estan d'hòsties. Vull dir que jo el que m'adono és que són molt més crítiques i ja ho detecten ràpid. I realment això pot passar conseqüències a les empreses, no? Perquè al final els hi pot revertir en negatiu, no? És, mira, si ho ets, ho dius, i si no, doncs no ho diguis.
0: Sí,
5: perquè,
0: sí.
5: Perquè al final et sortirà el tiro per la culata, no?
0: I així ja, per acabar, una mica, ja ens ho has anat dient i tot, però bueno, una mica així com a final, quins consells donaries a dissenyadors joves o a qualsevol persona creativa que vol fer una feina molt més coherent amb els seus valors i amb el planeta?
5: Doncs, bueno, diria que siguem conscients en el moment de dissenyar i que sapiguem que això, no?, que això que deia, que cada decisió tindrà unes conseqüències, que no renunciem a allò que ens agrada i sobretot, pues, evidentment, al ser dissenyadors, nosaltres sí que partim d'un briefing, hem de solucionar, no?, o donar resposta a unes necessitats d'un client i potser d'un producte, entenent qui és el target, no?, i també transmetent els valors, no?, de l'empresa i del client. Dit això, sí que podem fer dissenys superinteressants, però que redueixin l'impacte ambiental. Per tant, per mi, la millor manera, i com jo ho ensenyo, és, tinguem en compte cada una de les fases del cicle de vida, i d'aquesta manera podrem posar més consciència, no?, a cada una de les parts.
0: Sí, sí, jo penso que això que dius ara, a més, a nivell del cicle de vida, també és com amb tot, eh? Fins i tot quan consumim, quan cuinem, no? De tenir tots aquests elements. Pues, Núria, moltíssimes gràcies, vale, per compartir la teva mirada, els teus projectes i, sobretot, per demostrar que el disseny pot ser molt més que una qüestió estètica. Pot ser una eina de transformació real. Ens quedem amb moltes idees i perquè d'aquí han sortit molts temes que potser... I per repensar com creem, com consumim i com comuniquem. Per tant, fins molt aviat.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Núria.
5: Adéu.
4: Adéu.
0: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
7: Que bones a verdura.

0: I ara la secció de Cuinem amb la Eva Vélez. Hola, Eva, com va?
1: Hola, bones a totes. Bé, ja estem aquí una altra vegada, en primavera, en caloreta.
0: Sí, sí, escolta una cosa. Primer de tot, abans de començar amb les receptes, que ja sé que les esperen els nostres oients. Què va passar el dia 29 de març? Va haver-hi com un retir, ens ho pots explicar una mica, això? Jo, dues amigues meves em van dir que hi van anar i van quedar encantades. Explica'ns una mica aquesta experiència que de quan en quan fas.
1: Mira, bueno, pues és una experiència de fa molts anys. És una cosa de veritat que m'encanta fer i compartir, no? Moltes de les noies que em van vindre em van dir, escolta, no coneixíem la teva faceta aquesta, no? Bueno, havia fet avui, a més de les recetes, havia fet una petita reflexió, no? Perquè sempre dic que jo me coneixeu molta gent per moltes coses, però el més que em coneixeu és a través de la cuina, no? I ja fa molts anys que faig retir, no? El retir lo feia en cuina solament, que feien marxaven dos o tres dies i ja anàvem a una casa. Però ja fa un any i alguna cosa que fem dos vegades a l'any, un mini retir d'un dia sencer, no? I aquesta vegada va ser, com entrava la primavera, pues, un dia detox, no? I per mi és el que vaig estar explicant, que per mi el menú un dia de tots era, doncs, diguéssim, depurar la part física, la part de la ment, el cos i també la part vital, no? I vam fer un treball molt maco en què vam tindre un dia de molt de vent, va ser un dia molt ventós, però sí que vam fer, no, bueno, va ser un dia molt maco, no? Perquè vam participar diverses persones de grups, va vindre l'Anna del ioga d'aquí de la Nandalla, vam començar el dia una miqueta connectant la natura. Logo, després vam fer una connexió a la Mare Terra, li vam fer una ofrena, no?, per agrair, no?, la sostenibilitat, no?, que tenim a nivell de lo que podem gaudir. Logo vam fer un taller de cuina. Vam menjar totes, no?, tot el menjar que vam poder participar, no?, i vam poder gaudir. Després vam fer també una miqueta per la tarda, vam fer la migdiada, com van dir moltes, van tocar els cuencos, van fer un bany sonor, no? I les vaig fer transportar, em deien que les havia transportat a la mar, no? Perquè con la música. I després van vindre la Eva i el Carles, que canten quintets, sí, per despedir el dia, no? Va ser un dia molt maco, és un dia molt emotiu, no? Perquè és un dia, com dic jo, és un dia que regalem per nosaltres mateixos, no? És un regal, no?, que pots compartir des de la part que vam fer exercici, vam fer cuina, vam menjar, vam poder compartir-ho entre tots les experiències de cada un. També els intento jo ajudar a cada persona en aquest taller o aquests retirs que fem, no? Si tenen algun problema més quantiós a nivell de lo que pugui, no? Físic o emocional, si puc ajudar. I després molta gent s'ha quedat, quan estan fent la cuina, es donen compte que deien, ui, això jo no ho veia així, ara et dones compte, diu, és que això ho fem malament. Dic, no, malament no, desconeixem moltes coses.
0: Sí, sí, que les fem diferent, no vol dir que les facis malament, que es poden fer d'una altra manera, que potser t'aniran millor o seran millor.
1: Bueno, va ser un dia molt maco, de veritat. Bueno, jo és que a mi és un regal que no és que diu, és que és un regal que es fem. Dic, i a mi el feu que pugui compartir, no? Perquè a mi m'encanta poder ensenyar, és meva passió, no? Poder ensenyar tot el meu coneixement m'encanta. Va ser molt maco, molt maco.
0: Que bé, que bé. Doncs esperem, ja ens anunciaràs el proper i a veure si ens apuntem, les noies ens sostenim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Pues res, què ens portes avui?
1: Pues mira, en això és el que havia posat, no? Havia fet una mica de reflexió, no?, que deia la importància del menjar conscient, no? I vaig posar, a la primavera ens recorda la importància d'una alimentació conscient, no?, connectar en el que mengem, optar per als productes locals i de temporada. No sol promou la nostra salut, sinó també fa costat als agricultors, redueix la nostra petjada ecològica i quilòmetre zero promissivitat. Cada mos es converteix en un acte d'amor cap al nostre entorn. No?
0: Pues molt bona reflexió i molt encertada.
1: Perquè penso que ens basem, no? Ara és un moment, no?, que veiem la primavera com molt expansiu, no?, però ens hem de donar en compte que ara els pobres agricultors o les persones que volem menjar ara estan fent un superesforç per poder cuidar aquestes terres, per poder donar-nos aquests aliments, no?, que menjarem ara.
0: Sí, sí,
1: i vaig pensar, no?
0: Els companys del brot agrològic ara van demanar ajuda, perquè, clar, les pluges han anat molt bé, però, clar, també els hi ha costat. I ara havien de plantar i s'havia d'arreglar la terra.

0: quedat més malmesa,
1: clar,
0: en el sentit de fang i tot això, i van demanar ajuda, vull dir, van posar tots els coneguts que tenen, doncs, si podien anar algun matí o així a donar un cop de mà, vull dir que clar, ja és això, ja ho veus, que és un moment esplendorós de la terra, però alhora, clar,
1: de molta feina.
0: De molta feina, perquè a més, clar, hi ha molts fruits ara, molts.
1: Clar.
0: Molts.
1: Per això que dic, a vegades, no? I llavors havia pensat en dos receptes, com ara entrem, bueno, algunes persones faran vacances, altres no et faran vacances, no? I com estem a Setmana Santa, no és que sigui una persona tradicional, no? Bueno, sempre la cuina, per molt que no vulguis, sempre tens records, no? I sobretot jo, els records de la iaia, no? I m'ha vingut molt de gust de fer unes patates farcides de bacallà. Perquè
0: molt
1: normalment
0: bé,
1: penso que unes patates així farcides poden quedar molt bé. I després he portat, perquè molta gent m'ha demanat la recepta del pa de passi que faig vegà, no? Que mm-hmm. lo faig sense llet ni ou.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: He portat la recepta perquè les puguin, si algú sí. l'escolta a la ràdio, que el puguin.
0: Perquè mira, el pots fer servir després per fer una mona.
1: Ah, ja està, va ser per això.
0: Clar, clar.
1: I és una manera de bueno, tindre alternatius, no? Mira, pues, les patates farcides són receptes molt fàcils i ja veureu. Jo he apuntat per 4 persones, he apuntat 4 patates, uns 300 grams ja de bacallà deshelat o desmigat, una ceba, 2 grans d'all, una mica de pebrot vermell, opcional, no?, perquè el pebrot no molta gent li agrada, una miqueta de tomàquet freixit, oli d'oliva sempre extra, sal i pebre, i una miqueta de julivert. Com ho farem? Les patates les posem a coure en una cassola, uns 20 o 25 minuts, les tapem amb aigua quan estan bullint. Sabem que les patates, per molta sal que tirem a l'aigua, mai no es quedarà salada, perquè la pròpia patata sempre agafa la sal que necessiti. És un únic aliment que no es quedarà... Bueno, si ja la tallem, sí, però quan està a la seva pell, no es quedarà mai salada. Quan ja està bullida aquests 25 minuts, la traiem, l'escorrem, la tapem, la tallem i la posarem ja en una mica buida a la nevera perquè agafi aquesta força, no? Perquè si volem manipular la patata molt calenta, se'ns desfarà, no? Sol amb una cullera, un buidador, li fem el foradet i les posem a la nevera. I per al farcit és superfàcil. Solament posem una miqueta de ceba o podem fer servir també porro, que també queda molt bé. Ara estem de ceba tendra. La ceba tendra és molt bona, per mi personalment. La posarem amb uns alls picats i llavors ja amb una miqueta de pebrot vermell. Tot això lo fagarem una miqueta. I li posem, ja ho tenim, posem el bacallà cru, el remenem en aquest bol que tenim, i aquesta pasteta la posem a dintre de la patata, ja tenim la patata farcida.
0: Que bé.
1: I ara podem donar-li ja la nostra part més creativa. Volem tenir la patata en el farcit. Que la volem fer més fresqueta perquè fa molta calor, la podem posar a baionesa. Que la volem posar molt més justificada, agafem alioli, li fem com una muntanyeta, la posem gratinada i ens quedarà com una patata al caliu, queda molt maca així. Que la volem fer amb beixamel perquè la volem més calenta com si fos un canaló i després podem posar li posem la beixamel i li podem posar amb una miqueta de formatge. A l'hora de terminar ja seria com vulguem.
0: Cada un que escolleixi.
1: Llavors, és una molt bona combinació per posar-la com un entrant. És bona combinació si la volem posar com a guarnició. Si la volem posar d'aperitiu, queda superbé. La podem menjar freda o calenta. Jo trobo que és una receta molt fàcil, que es dona molt de lloc. I, no sé, jo l'he dit perquè a mi m'han sortit... Bueno, és un dels productes que ara per aquests dies la gent la demana molt.
0: Està molt bé, està molt bé.
1: És molt fàcil, molt sense...
0: A mi m'encanta més el bacallà, vull dir que tot el que porti bacallà, m'ho menjo.
1: Llavors, podem fer servir el bacallà aquest que he dit, també si la volem una miqueta més pujat, podem fer servir una miqueta també amb bacallà fumat, però bueno, com jo els fum... Està bé, però jo m'estimo més servir un bacallà.
0: Sí, sí.
1: I llavors després tenim... Ja estem, la receta aquesta, res. En 20 minutets tenim una receta super. I llavors tenim el pa de pessic, aquest que us he dit, no? Que és un pa de pessic vegà. Més que res, més que vegà, podríem dir un pa de pessic sense lactosa ni ous, no? Un pa solament portar per una mida d'uns 20 centímetres, d'un mollo de 20 centímetres, que seria 300 grams de farina, de blat, posem un quart de litre de bebida de soja, més que res, jo faig servir soja, perquè la soia és la llet que té més greix i és la que ens dona més la textura a l'hora de fer un pa de pessic de la llet de vaca. Mm-hmm. Perquè si fem servir cibada, blat o d'arròs o de nacars, no té greix i no queda, no puja. El pa de pessic no pujarà, eh? Posarem com 15 grams d'impulsor, bueno, de llevat, que a mida és com una cullerada de cafè i mitja, uh-huh. Una cullerada de suc de llimona, després posarem com uns 180 grams de sucre i com uns 120 o així d'oli d'oliva. I ja està. I llavors després podem posar o la vaina de la vainilla, una miqueta d'essència, de si teniu el que vulgueu. I si no, res. El més important és posar a precalentar el forn a 180 graus a mitja forn, clar, depenent del forn que tingueu. Uh-huh. El que tenim que fer és la farina, sempre per un bon pa de pessic que està a mitjà. Sempre posem en un bol, la farina la posarem en un colador, en algun fil, i la tamisem, sí, que vagi caient. Això és el principal. Per un altre costat batirem la beguda de soia, amb la llimona, l'oli, el sucre, i quan està tot això, que està molt ben barrejat, agafem i se lo posarem en la farina. Uh-huh. ¿Vale? Quan ja està, lo barregem, però no lo batim mai en un batidor. Lo fem amb una espàtula de com moviment, com me van dir, movimientos envolventes, no? D'amunt i avall. No m'ha sortit en català. Com m'ho van ensenyar a mi, no? Fem així, no? Con l'espàtula que vam fent que vagi envoltant. Agafem el motllo, lo engrassem bé amb oli d'oliva i posarem tot això, la massa que està dintre. Lo posem al mig i uns 45 minuts. Jo crec que en els 20 minuts primers ja veureu que ja comença a començar calor. Llavors baixem a 170 i ja està. Ja quedarà perfecte. Quan s'ha acabat de fer, que passaran uns 40 minuts, lo traieu i mai lo desmullem que estigui ben fred, perquè si el desmullem es baixarà.
0: Val. Ja bon està. Truc per saber.
1: Llavors, en aquest pot de pessic, quan està ben fred, el podem tallar, el podem farcir de xocolata, li podem posar confitura, podem posar qualsevol cosa. I seria una bona opció per a una persona si té que fer una mona o té que fer un pa de pessic. Els padrins, que a vegades volen, els compren bones mones que tenim aquí, bons pastissers.
0: Sí, sí.
1: Però si n'hi ha vegades que volen fer les mones en els xiquets, doncs poden fer una mona alternativa que no tingui lacti, més que res perquè n'hi ha molta canalla. I ja ho tindríem bon pessic.
0: Pues superbé, Eva.
1: Bueno, dos receptes.
0: Molt bé. Jo les trobo que sí, que fan... Bueno, són dues receptes que fan festa, també, que vulguis o no, pues, també per Pasqua, a part de la qüestió religiosa o no, també, com són dies festius, et trobes amb els amics, la família, i per tant, mira...
1: Bueno, jo he pensat dues receptes fàcils, perquè en aquests dies la gent vol voltar, si fa sol anar a la platja, a la muntanya... I la veritat, aquests dies n'hi ha dies de cuina, però la gent no cuina tant. No, estan pensant marxar de vacances o voltar-la.
0: Doncs pues moltes gràcies i espero que puguis disfrutar també aquests dies. Ja sé que moltes vacances no tindràs. Perquè...
1: No, obrim tots els dies. Obrim tots aquests dies.
0: Però bueno, que puguis gaudir força. I moltes gràcies i fins la propera, Eva.
1: Gràcies. Vinga, a les jugades. Adéu, bona tarda.
0: I fins aquí el programa Ens Sostenim del mes d'abril. Ens retrobem el mes que ve. Que tingueu molt bon mes.

tots diumenge a les 5 del matí. I ets. Quan la teva mare marxa de viatge et queda regalant plantes, i ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Els termòmetres han tornat a superar els 40 graus a diversos punts de les comarques de Ponent i de la Catalunya Central aquest dijous, en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. En conjunt, entre el juny i el juliol, s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle. Lleida Ciutat és el municipi que encapçala el rànquing dijous, amb 41,3 graus a 4:45 d'aquesta tarda, el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres. El llindar dels 40 graus s'ha tornat a veure de passat a diversos punts de Ponent i de la Catalunya Central, com ara a Tremp, amb 41 graus, i a Solsona, amb 40,8 graus. A partir de demà hi haurà una molt petita treva, però la calor s'intensificarà novament a partir del diumenge. I Catalunya espera un estiu de rècord al sector turístic amb hotels i apartaments turístics props de la plena ocupació, a l'agost, a l'espera de les reserves d'última hora, que creixen davant de la incertesa provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i les seves conseqüències sobre el preu dels viatges. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'any passat en un estiu que també està marcat per les successives onades de calor. L'aixafogó ja està impactant en algunes reserves que prioritzen zones menys caloroses o directament reubiquen les dates de les vacances fora de temporada, un cop acabat l'agost. A mitjans de mes, però, l'eclipsi solar es preveu que dispari l'ocupació a zones com Tarragona o Lleida. La Confederació General del Treball a l'empresa Ground Force Barcelona ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost per denunciar el greu deteriorament de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral. Ground Force és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines, entre d'altres, tant a la T1 com a la T2. La vaga afectarà el personal d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i coordinació de vols. L'IPC s'ha situat en el 3,5% interanual aquest juliol a l'estat espanyol, 3 dècimes per sobre de la dada d'inflació del mes de juny, segons dades que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa la inflació interanual més alta des de maig del 2024 i també la més acusada per un mes de juliol des del 2022. En el comportament de juliol destaquen la pujada de preus en combustibles i lubricants per a vehicles personals, que coincideix amb la retirada progressiva de les ajudes estatals pel conflicte amb l'Orient Mitjà. El govern municipal de Girona, integrat per Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya, aprovarà aquest divendres el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran en la votació del ple extraordinari després...

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 30 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que les entitats ecologistes ADENC i Protegim l'Entorn de Sentmenat demanen la retirada del projecte de la variant de Sentmenat i Caldes. Els veïns de la urbanització La Masia del Solà de Monistrol de Calders, preocupats pels continuats talls d'aigua d'aquest estiu coincidint amb l'alt risc d'incendi forestal. La codinenca Adriana Alcaide obrirà la 19a edició del festival Estagnum.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que les entitats ecologistes ADENC i Protegim l'Entorn de Sentmenat, el PES, demanen que la Generalitat retiri el projecte de la nova variant entre Sentmenat i Caldes de Montbui. Tot i defensar la necessitat de desviar el trànsit del nucli urbà, consideren que el traçat escollit presenta deficiències tècniques i jurídiques i reclamen que es torni a redactar. La infraestructura de la variant presentada divendres pel Departament de Territori preveu una inversió de 20 milions d'euros i hauria de començar a construir-se el 2028 per reduir el trànsit que travessa el centre de la vila termal. Segons les entitats ecologistes, el projecte afecta un connector ecològic protegit entre les serralades litoral i prelitoral, ocupa terrenys agraris i abandona la proposta consensuada el 2024, que plantejava una variant més curta centrada a desviar els camions del polígon de Can Clapés. També denuncien que la Generalitat ha fragmentat la tramitació ambiental de la connexió entre Sentmenat i Caldes. Toni Altaió és membre de l'ADENC.
2: Entre d'altres, i per resumir-ho molt ràpid, hi ha l'incompliment de les determinacions de la modificació del contracte del 2024 i del document d'abast ambiental del 2024. Hi ha l'incompliment de l'adaptació d'aquests estudis informatius en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, les contradiccions, el no contemplar adequadament les determinacions, proteccions específiques que en aquest àmbit determina el Pla Territorial Metropolità i també el planejament urbanístic de Sentmenat, la desconsideració en relació als temes d'emissions, ja es comptabilitza un increment de mobilitat absolutament que entra en plena contradicció amb el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, no es té en compte una anàlisi explotació agrària per explotació agrària dels impactes que podria tenir aquesta variant, és a dir, que hi ha un reguitzell d'incompliments legals que són obligació per part de l'administració que s'haurien de complir. Hi ha aquest ampli reguitzell que és el que a nosaltres ens porta a dir que l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental han de ser completament revisats i reformulats i, per tant, haurien de passar per un nou tràmit d'informació pública.
0: Les entitats insisteixen que no s'oposen a construir una variant, però sí al traçat actual. Per això reclamen recuperar la proposta inicial, que preveia executar l'obra en dues fases i amb una afectació ambiental menor. Si el Departament de Territori desestima les al·legacions, ADENC i PES asseguren que esgotaran totes les vies administratives i judicials.
2: Nosaltres pensem que si el Departament respongués a dret a llei aquestes al·legacions, no té cap altre remei que estimar les al·legacions i reformular completament aquest estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental. Si desestimen les al·legacions, és evident que nosaltres presentarem un recurs en la via administrativa i, si convingués, després aniríem a parar el contenciós administratiu. Però nosaltres pensem que hi ha suficient argumentació jurídica en les al·legacions, hi ha suficients mancances detectades formals en els dos estudis sotmesos a informació pública com perquè no hàgim d'arribar a aquest extrem. Ens agradaria pensar que en aquest cas concret l'administració de la Generalitat, en concret el Departament de Territori, no tindrà una alternativa a no estimar i, per tant, es veurà obligada a reformular un estudi informatiu d'acord amb unes determinacions que ell mateix ja havia fixat, i això és el que és més greu de tot plegat, no? Que som nosaltres, en aquest cas PES i ADENC, que des de fora de l'administració li hem de recordar a l'administració que ella

0: hectàrees i més de 500 parcel·les que limita directament amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els residents denuncien que pateixen de manera habitual problemes de pressió, calç i embussos que acaben desencadenant en talls freqüents de l'aigua de l'aixeta. Però la principal alarma salta quan s'associa aquesta problemàtica, aquesta situació, a la seguretat en cas d'emergència per a l'alt risc d'incendi, com en el cas d'aquest estiu. En tota la urbanització només hi ha 7 hidrants d'alt per als bombers i molts d'ells no estan senyalitzats ni en bon estat, segons els mateixos veïns, que també lamenten que si es produeix un incendi coincidint amb aquests talls d'aigua, les preses dels bombers quedin totalment inoperatives. Aquesta problemàtica també se li afegeix la falta de neteja adequada dels carrers i de les més de 100 parcel·les municipals, així com de la deixadesa en el manteniment de les línies elèctriques aèries per part d'Endesa. Des dels veïns recorden que la llei obliga a fer les tasques de neteja i desbrossament abans del 15 de juny, en període de baix risc d'incendi forestal. Per tot plegat, els veïns demanaran pròximament al consistori que busqui una solució als talls d'aigua i que garanteixi un funcionament de la xarxa perquè, en cas d'emergència, els bombers en puguin tenir accés, a més de tenir un pla d'evacuació actualitzat per protegir la seguretat de tots els veïns i famílies que viuen a la urbanització.
1: Parlem ara de successos, perquè Sant Feliu ha viscut un ensurt al carrer Llorenç Artigas, al barri de Santo Domingo, aquest dijous al migdia, quan un camió s'ha quedat sense frens i ha acabat topant amb la façana i la porta del garatge d'una casa, sense provocar danys personals. L'accident s'ha produït al voltant de la una del migdia i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers de la Generalitat, dues del Parc de Mollet i una de Granollers, a més de dues ambulàncies del SEM i la policia local. Sortosament, el sinistre no ha deixat cap ferit de gravetat. El conductor del camió ha estat traslladat al CAP Baix Vallès, amb el pronòstic lleu per un cop al cap i els altres dos ocupants del vehicle han resultat il·lesos. Fonts dels bombers han explicat a una codinenca que, a priori, no hi ha afectacions estructurals a l'edifici afectat, però que això es tornarà a valorar un cop s'hagi retirat el camió amb una grua. Sant Miquel del Fai reobre aquest divendres de nou al públic, segons anunciat a les seves xarxes socials, després d'uns dies tancat com a conseqüència de les pluges de la setmana passada, que van obligar a tancar l'espai per motius de seguretat i per esllavissades. Anteriorment ja havia estat tancat uns dies per risc d'incendi forestal arran de l'incendi de Sant Quirze Safaja. No obstant això, el dilluns es va poder fer una visita tècnica per part dels geòlegs i la conclusió és que els despreniments han estat lleus, segons ha informat la Diputació de Barcelona, Ona Codinenca. Tot i això, hi haurà algunes zones amb accés limitat o amb l'accés restringit. També demanen que respecti la senyalització i se segueixin les indicacions del personal, tal com han informat a través de les seves xarxes socials. Sant Feliu de Codines ha acollit aquest dimecres una nova jornada de donació de sang. L'autobús del Banc de Sang i Teixits es va aturar a les portes del Centre Cívic La Fonteta, on va poder registrar 51 donacions de 53 oferiments que es van fer. A més, hi va haver 5 persones que van fer la seva primera donació. El Banc de Sang explica que aquesta xifra de donacions registrades permetrà que se'n beneficiïn 153 pacients. Dilluns, dia 3 d'agost, l'autobús del Banc de Sang es desplaçarà al Centre Cívic de Riells del Fai. A Castellterçol, la propera visita del Banc de Sang serà el 20 d'agost al centre. I a l'espai de l'entrevista, la codinenca Adriana Alcaide obrirà la 19a edició del Festival Stagnum. En Jordi Givert ha mantingut una conversa amb el David Cid, el director d'aquest festival de l'Estany, al Moianès.
2: Doncs aquest dissabte, 1 d'agost, començarà una nova edició del Festival Stagnum a l'Estany, en el claustre del monestir. Una edició que s'allargarà fins a final de mes i que tindrà 3 actuacions. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el David Cid. Ell és el director artístic del festival i ens donarà tots els detalls d'aquest certamen. Hola, David, bon dia.
3: Bona tarda. A veure, també t'he d'apuntar que sí. Stagnum creix. Uh-huh. Aleshores, jo he estat director artístic i programador durant aquests 19 anys però a partir d'aquest any s'ha incorporat també la

0: deia Barrera,
1: Ah,
0: la gran
1: d'acord.
0: directora coral, perquè vaig considerar que Stagnum és un festival que s'ha consolidat i que també fa falta que tingui altres visions. Ella va acceptar la codirecció o coprogramació, per entendre'ns, i a partir d'aquest any ho comencem a treballar tant ella com jo.
1: Doncs,
0: a més,
1: ella ja ha fet diferents actuacions, no?, com a directora a diferents edicions del festival mateix.
0: Evidentment, ha vingut dues vegades amb el Cor Madrigal i ha fet una direcció d'una vaquiana i també ha fet un taller de coral. O sigui, ella ha intervingut quatre vegades activament dins el festival.
1: Tornant a aquest Stagnum, de fet el vau presentar a aquest mes de juliol, no? I ho vau fer fora de l'Estany.
0: Sí.
1: Com és que vau optar per presentar-lo a Vic?
0: Això ve amb la relació amb el bisbat de Vic, que, per dir-ho clar i català, és l'amo del monestir de Santa Maria de l'Estany. I hi ha molt bona relació. I també vaig denotar amb aquests 17-18 anys, 17 anys l'any passat, que ens faltava personal d'Osona. Aleshores vaig parlar amb el bisbat i vaig dir, hosti, no estaria malament unir comarques de la Catalunya central, no? Vull dir, nosaltres som moianès, abans érem Bages, però i Osona també és Catalunya central. I aleshores, doncs, el bisbat em va oferir un espai i també amb l'Ajuntament de Vic, que tant la presentació que vam fer l'any passat com la que hem fet aquest any l'ha subvencionat íntegrament l'Ajuntament de Vic, amb la Regidoria de Turisme, de Cultura i el mateix alcalde. Aleshores vaig veure que per fer territori, per fer país, per Catalunya interior, per entendre'ns, no? Una mica, si unim comarques, unim forces.
1: Molt bé.
0: I també doncs, l'any passat, a partir de fer la primera presentació a Vic, vam comprovar que va venir molt més públic d'Osona que no el teníem present.
1: Doncs és una manera també,
0: no,
1: de fer créixer el festival, que s'acosti més gent aquí a l'Estany.
0: Exactament. I, a més, ara que estic a l'Ajuntament i que, com t'he dit, que sóc agitador cultural, també a l'Estany, com saps, ets un micropoble, pobles de menys de 1.000 habitants. He tingut la sort de conèixer el president dels micropobles, el responsable de cultura, que és l'alcalde de Penelles, el secretari, i aleshores vull dir, jo el que vull fer és que la cultura, a partir de que és Catalunya, les comarques, tota la resistència, resiliència i militància que hi ha en els pobles petits, pugui créixer, no? I el tema dels micropobles també crec que és important i no descarto eixamplar-ho a altres sectors de Catalunya.
1: Molt bé, doncs
0: perquè unim forces
1: podem veure
0: d'aquesta manera
1: nous escenaris, diguéssim, d'aquest Stagnum o noves aliances en aquest cas amb micropobles.
0: Exactament, les aliances. O sigui, jo crec que quan hi ha un festival com el Stagnum, que fa 20 anys que funciona i que aleshores ho transmets a altra gent, et demanen, hosti, com ho has fet i com ho has aconseguit, no? Doncs, bueno, doncs unim forces i igual, doncs, preparem alguna sorpresa, què sé jo, doncs anar a la Segarra o d'anar a la Noguera o d'anar on sigui, és que m'és igual.
1: Entrem
0: però
1: una mica amb...
0: Es tracta de donar l'exemple de que un poble petit com l'Estany, que podem tenir l'orgull de que ja farem 20 anys, doncs intentar donar l'exemple, no?
1: Entrem una mica...
0: David,
1: entrem una mica en matèria de la programació de l'Stagnum perquè se'ns acabarà el temps. Llavors, comenceu, com dèiem, aquest dissabte a les 10 de la nit a l'església de Santa Maria de l'Estany amb la 24a edició de la Vaquiana, que a més hi haurà l'Adriana Alcaide, no? que és codinenca.
0: És codinenca, de Sant Feliu de Codines, i ve un company seu que es diu Wilhelm Witten, que és holandès, que han fet el Bach Collegium Barcelona i fan sonates de clavicèmbal i la violí, la xacona i el concert italià. Una bachiana que la farem a l'església, perquè ells demanen aquest espai per l'acústica i per la ressonància, i que ja estem esperant amb il·lusió que aquest dia 1, per començar.
1: Com és que heu apostat per ells per la bachiana? Com els heu descobert, diguem-ne?
0: Bueno, l'Adrián Alcaide és una persona que ja m'havia enviat una proposta, fa una tasca molt bonica que també és anar a les residències de gent gran per acompanyar els residents a tocar-los una estona al violí. I a nivell personal t'he de dir doncs, que bueno, una de les afortunades és la meva sogra, que l'espera amb candeletes cada 15 dies quan ella hi va per tocar-li el violí, i concretament Bach, perquè ella és una especialista en música barroca i antiga, i aleshores, doncs, a partir d'aquí, vaig contactar amb ella i em va proposar aquest altre clavicenista i em va enviar un programa molt atractiu, i a partir d'aquí vam tancar el primer... bueno, la 24ena bachiana.
1: Molt bé, exacte, no? Que a més de tocar en residències, concretament, entre d'altres, ho fa el Moianès també a les residències de Moià.
0: Exactament, exactament. A la residència, a l'Hospital de Moià, ella, doncs, és una cosa que... A més, ella va fer un màster, també, especial, perquè li interessava... que creia que la gent gran, la gent que estava... diguéssim, bueno, que és una mica dur dir-ho, no?, en una residència, que poden tenir una mica de soledat o que poden tenir uns moments difícils, aquest acompanyament musical, doncs, amb ella la reconforta molt, i a part diu que, mira, diu, de part assajo, me'n vaig anar allà, toco i vaig companyia
1: molt bé.
0: I practico. O sigui que és bonic, és una història bonica.
1: El dia 8 d'agost continuareu aquesta edició de l'Stagnum al claustre del monestir, un escenari també emblemàtic i amb una sonoritat característica, i ho fareu amb un concert de piano, no?, amb l'Adolf Pla. Què tocarà exactament?
0: Adolf Pla és una gran persona que també vaig conèixer fa 2 anys, un savi i un especialista en Frederic Mompou. Aquest home ha enregistrat tota l'obra de Frederic Mompou i aleshores aquí fa un resum de tota l'obra que per la comarca pot ser interessant, perquè Mompou va treballar també moltes danses populars. Val? Aleshores farà, també tocarà Ball del Ciri, la dansa que és el sol, la filla del marxant, i altres cançons i danses del nostre país, a part d'un repertori de la música callada.
1: Ens hem d'imaginar això, no? Molta música de cançó popular, diguéssim, en aquest concert.
0: Bueno, també hi ha la música callada, i hi ha molta cosa de Mompou que és... dels compositors més importants que tenim a Catalunya, que va morir al segle XX, i que, home, és... Mira, hi ha una frase que diu Frederic Mompou ell mateix, que l'escriu a Nova York en 1970, transcrit, dit, es podria dir que la meva música pertany a una era del tot diferent, una que podria venir en el futur. I això ho diu Frederic Mompou en 1970.
1: Déu-n'hi-do. També molt vinculada a música mística, podem dir, no? Música potser sacra, també.
0: Exactament. Sacra, no, mística. Mística, mística. Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí. I l'Adolf Pla és un estudiós i un erudit en Mompou, i farà un concert realment, jo crec que molt interessant.
1: Molt bé, doncs acabareu l'Stagnum el 22 d'agost, un altre cop al claustre, amb la Mariola Membrives i l'Albert Bové, que presentaran un concert d'estrena. amb diferents estils, veig, no? Amb cançó popular, aquí sí, flamenc, jazz, que també és un dels imprescindibles, no?, d'Estagnum, que hi hagi aquest punt de jazz.
0: Exactament. L'Albert Bové serà la quarta vegada que ve l'Estany. Jo sempre dic que un festival, si hi ha artistes residents, doncs és bo. L'Albert ja ha vingut quatre vegades. La Mariola va venir una vegada amb el Massa Kamaguchi a fer un espectacle molt bonic que es deia La Llorona. I aquesta estrena, em dic estrena perquè ells van intentar una vegada tocar el Jamboree a Barcelona, però la Mariola es va quedar fònica i l'Albert va haver d'acabar fent el concert sol.
1: Vaja.
0: Aleshores, aquí, la Mariola, que és un cordobesa, cantaora, coneix absolutament tot el que és el flamenc, la música popular andalusa, sud-americana, boleros, etcètera, etcètera, etcètera. També s'atreveix amb estàndards de jazz. I l'Albert Bové, per mi, que és el millor pianista d'Europa, amb permís del Mesquida, ho sento molt, però jo penso que l'Albert Bové és el millor. sens dubte. I tenen moltes ganes, estan molt excitats. És difícil, ha estat molt difícil d'aconseguir aquest duo, i és una de les coses que em fa il·lusió, perquè un viu a París i l'altre viu a Cabo de Gata.
1: Déu-n'hi-do. Doncs...
0: Però són tan bons que ho faran de collons. I aleshores és una estrena i, a més, enregistrem el disc.
1: Molt bé, doncs, David, se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per donar-nos tots els detalls. Una última cosa molt ràpida. Les entrades via Entràpolis, no?
0: Via Entràpolis, sí, entràpolis.com. Entràpolis és una plataforma que quan hi entres vas veient el que està més proper, però, bueno, si vas entrant insistint. També hi haurà un article al Regió 7 aquesta setmana. Tenim el blog d'Estagnum, l'Instagram, que és Estagnum Estany.
1: Molt bé.
0: I aquí ja viu l'Estany, també estan publicant
1: la programació. Molt bé. Doncs...
0: I que també hi ha entrades a taquilla.
1: Molt bé.
0: Vull dir que aquí no deixem que ningú deixi d'entrar.
1: D'acord, doncs, David Cid, moltes gràcies per atendre'ns.
0: T'agraeixo molt, Jordi, perquè sempre ets molt amable i et tinc molt apreci.
1: Molt
0: això
1: bé.
0: Que quedi constància.
1: Gràcies, doncs.
0: Constància principal.
1: Doncs gràcies a tu també, David.
2: L'agenda.
3: I ara sí, anem a fer el repàs dels actes culturals i lúdics per aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, avui últim dijous als Jardins de Can Xifreda, amb l'actuació de Celobert, grup d'indie pop que explora un univers narratiu format per històries compartides per diverses generacions. Ja entrem a l'agost perquè el dissabte 1, dia del patró, teniu cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit a partir de 8:45 del vespre a la plaça de Sant Antoni. I com cada primer diumenge de mes, podeu visitar el Museu de Can Xifreda i també el Campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. A Caldes de Montbui, avui dijous, continua el Sonateca 2026, amb sopar al Bombo Gastrobar i amb música del grup Able. Divendres continua el Sonateca, serà el torn del Roset, amb música de Lola i Xandri. I dissabte teniu dues opcions de Sonateca. La primera a la Tasqueta de Caldes, amb Anna Garde, i la segona a la Canya de Caldes, amb el grup Nancy Whisky. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on dissabte teniu torneig de domino a les 5 al Centre Cívic i Cultural de Riells del Fai. I diumenge, a partir a les 9 del matí, a l'espai 1 d'octubre de Riells del Fai, trobareu una trobada de motocicletes i bicicletes clàssiques. I a la tarda, també al Centre Cívic Cultural de Riells del Fai, teniu un torneig de botifarra, el joc de cartes. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià, on dissabte se celebra la Internacional Bat Night, una jornada per conèixer i descobrir el fascinant món dels ratpenats amb l'associació Aula i Natura. Teniu activitats des de les 6 de la tarda. També dissabte, durant tot el dia, hi ha el 60 té concurs de pintura ràpida al teu aire, on els carrers de Moià s'ompliran de pintors i dibuixants que capturaran racons del poble en directe. I seguim a Moià perquè dissabte també continua el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes a les Faixes, aquest cop amb Tempus Trio, a les 8 del vespre. I com us avançàvem en aquest informatiu, torna l'Estagnum amb la seva 19a edició, a l'Estany. I una informació de servei abans de la previsió del temps, i és que a partir d'aquest cap de setmana i durant tot el mes d'agost, a l'aparcament de l'Escletxa de Sant Feliu s'hi podrà aparcar sense la limitació horària de la zona blava. És a dir, no caldrà indicar l'hora d'arribada amb el rellotge ni es tindrà estona límit d'estacionament. A partir de l'1 de setembre, les tres plantes de l'aparcament tornaran a funcionar amb el control horari.
2: El temps.
3: I ara anem a saber quin temps ens farà aquest primer cap de setmana d'agost. I com sempre ho fem amb l'home del temps, Dona Codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
4: Hola, estem ja a les portes d'un nou cap de setmana. Continua aquest estiu, no hi ha canvis importants. Continua aquesta calorada, aquest ambient sec. Sort de les tempestes de la setmana passada, del dissabte passat, perquè si no la sequera seria molt, molt important. I continuem això, amb aquest temps tan i tan monòtom, amb molt poques novetats, i que segueix aquesta calor. No hi ha manera que acabi una mica aquesta calor. No hi ha, una mica de, no hi ha manera que fluixi una mica ni de bon tros. Demà tindrem un dia igual que el d'avui, amb molt de sol, potser un o dos graus menys, però poc es notarà, i les temperatures mínimes, que és l'únic bo d'aquesta onada de calor, que no seran allò asfixiants. A més, la nit ja és molt més llarga, ja es va allargar moltíssima nit, i això es nota, i fa que les nits siguin de més bon dormir. No seran aquelles nits tan càlides que vam tindre fa uns 15 dies. De cada cap de setmana, de cada dissabte i diumenge, doncs molts pocs canvis. És que no tindrem gairebé cap novetat. L'única novetat és que les tardes, a partir de demà i també el cap de setmana, creixeran més nuvolades, però nosaltres quedarem bastant al marge, creixeran més cap al Pirineu, les podem veure i també creixerà una nuvolada més cap aquí cap al peritoral, però seran nuvolades a casa nostra poc importants i que no deixaran, sense cap mena de dubtes, cap precipitació. No tindrem cap novetat destacable aquest cap de setmana. Continuen les temperatures altes, per sobre dels 30 graus clarament, màximes de 32, 33, 34 graus, i les mínimes al voltant dels 20, potser una mica per sota d'aquests 20 graus, que és el que deia, que es dorm encara força, força bé, no hi ha la calor que feia fa uns dies a les nits. Això que la nit ja s'allargui ajuda bastant. Moltes gràcies, molt bon cap de setmana, adeu.
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a la comarca de l'Anoia. La investigació es va iniciar després del gran incendi del 6 de juliol a la Carme, que va cremar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola i va obligar a confinar la població de 7 municipis. Els investigadors van determinar que el foc es va originar al voral de la carretera BB-2131, on es van trobar restes d'un paquet de llaunes de cervesa. Les declaracions de testimonis, les imatges de càmeres de seguretat i l'anàlisi d'altres incendis similars van permetre identificar el sospitós i relacionar-lo també amb 2 focs més, tots a la mateixa zona. El jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional i sense fiança pel detingut, investigat per un delicte d'incendi forestal agreujat. El jutge justifica aquesta mesura per la gravetat dels fets i pel risc que pugui tornar a provocar nous incendis, ja que considera que hi ha un patró de conducta repetit en diversos focs a la mateixa zona. I aquesta tarda, 5 persones encaputxades han atracat una joieria del centre comercial Mataró Park. Els assaltants, equipats amb cistelles i una barra de ferro, han trencat diversos vidres de l'establiment, han agafat totes les joies que han pogut i han fugit per una porta lateral fins a un cotxe que els esperava amb el motor engegat. L'atracament ha provocat un gran ensurt entre les persones que es trobaven al centre comercial. Diverses persones han explicat que han sentit alarmes i que poc després han començat a arribar patrulles policials i ambulàncies mentre desallotjaven l'edifici. Després dels fets, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Mataró han acordonat la zona de la joieria i també s'han desplegat controls a les carreteres per intentar localitzar els autors de l'atracament. El centre comercial ha reobert aproximadament mitja hora després, mentre la investigació continua oberta. I els Mossos també han detingut, en aquest cas a Sant Celoni, un home multireincident amb més de 50 antecedents policials com a presumpte autor del robatori de catalitzadors de vehicles. La detenció arriba després d'una investigació relacionada amb aquest tipus de delictes que afecten tant particulars com empreses. Els catalitzadors són unes peces del sistema d'escapament dels cotxes molt buscades al mercat il·lícit perquè contenen metalls de gran valor. Es poden vendre per imports d'entre 700 i 1.500 euros, mentre que substituir-ne un de robat pot costar més de 2.000 euros, fet que suposa una despesa important pels propietaris de vehicles. I la línia R3 de Rodalies ha quedat aturada aquesta tarda entre Puigcerdà i Ripoll per falta d'atenció a Planoles, segons ha informat Renfe. L'avaria ha afectat 3 trens, un dels quals ha quedat aturat entre Ribes de Freser i la capital ripollesa. En aquest cas, hi viatjaven 7 persones que han estat evacuades pels bombers. Pel que fa als altres 2 combois...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el control també, com sempre, en Pau Ibarz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui, Mercè, anirem amb una cosa que no hem fet mai. Aviam, crec que no hem fet mai, perquè com que portem tants programes, la veritat és que ja no me'n recordo si ho hem fet o no, però jo diria que no. Que són... Perquè, bueno, primer t'explico. L'altre dia, remenant música, vaig trobar un CD del qual farem el programa avui, com t'he dit. Em va cridar molt l'atenció perquè les peces musicals famoses, interpretades per grans orquestres i un acreditat director. Es tracta de... O sigui, com es diu això?
0: Musicals, pel·lícules musicals.
1: Fragments de musicals famosos.
0: Molt bé, perfecte.
1: I crec que és una cosa que no havíem fet mai i que pot ser interessant.
0: A mi em sembla que pot ser molt interessant.
1: Sí? Doncs vinga,
0: comencem. Sí,
1: va,
0: tant.
1: Endavant.
0: Vinga, en primer lloc us oferirem un tema que és el tema principal del musical Evita. Tant aquest com per la resta estan interpretats per cantants com Cristina Llado i Drew Sarik, acompanyats de la Royal Philharmonic de Londres. I està dirigit, en aquest cas, per el senyor Michael Kosarin.

0: Aquesta peça, sempre que l'he sentida, és que m'ha emocionat, perquè és super, super, super... O sigui, més que interessant, és intensa, és vital, és...
1: És com si t'embolcallés, la sí. música. És una passada.
0: Sempre que l'escolto, una vegada ja t'ho vaig comentar, i perdona que em repeteixi...
1: No, pots repetir-te, cap problema.
0: Resulta que la dona del Franco va venir a l'Evita... Uh-huh. A Espanya,
1: sí.
0: en plena guerra.
1: Sí.
0: Bueno, en plena postguerra.
1: Postguerra.
0: Sí. I va sortir al balcó a saludar i la gent, bueno, escolta, i la dona del Franco va agafar una mica de gelos. I li va dir, amb el Franco després, dice, a esta no me la traigas más. I el Franco li va dir, i tu, de dónde sacarás los bistecs que te comes?
1: Home, clar, perquè realment el que feien era fer
0: llavors
1: un conveni.
0: La va fotre.
1: Sí, clar.
0: M'entens? És que en aquella època, qui tenia el protagonisme... el món mig-mig, vull dir, ni de dretes ni d'esquerres, sinó tot el contrari, era la Evita Perón, eh? Més
1: sí,
0: que el seu home, eh?
1: Perquè va ser capaç de fer una propaganda d'ella mateixa i de l'actuació del seu país.
0: No, i es va saber vendre,
1: i
0: la gent l'estimava, i bueno... Escolta...
1: No, i en el cas d'Espanya realment va ser, si no m'equivoco, es va fer un tractat per importar carn des d'Argentina, que realment va solucionar problemes molt, molt seriosos que vienen al país,
0: però,
1: o menys va ajudar.
0: Però no t'ho perdis. Uh-huh. De moment, després sí, però de moment sense poder-li pagar.
1: Sí, no,
0: ojo,
1: no, per
0: eh?
1: Això, per això.
0: O sigui, aquí està
1: va ser un tema,
0: el quid de la qüestió.
1: Entre cometes, almenys de cara al públic, era de solidaritat.
0: Sí,
1: que
0: jo,
1: això també
0: tant.
1: Sempre està bé.
0: I tant, i tant. Doncs pues li va tapar la boca aviat dient-li els bistecs que et menges qui d'on te'ls trauràs.
1: Ai.
0: I llavors aquella va pensar, ja m'ha fotut aquest. Bueno, mira, ara a continuació, en el segon lloc, us oferim del musical Aspectos de l'amor el tema Ver és creer.

0: Des de luego, tots els temes que he portat, vull dir, no em va costar gaire triar-los perquè tots són preciosos. Preciosos, eh?
1: La veritat que sí.
0: N'hi ha uns més coneguts, lògicament, que altres, però tots són molt macos, molt macos.
1: Doncs vinga, a continuació, i del musical Song and Dance, us oferirem una peça que es diu Vuelve con la misma mirada en tus ojos. Ja veureu com també us agradarà molt.

0: Com he dit abans, a més de macos, és que aquesta noia té una veu molt dolça i molt, molt càlida, eh?
1: I tant, sí, sí, és una preciositat.
0: I clar, vulguis que no, i ell també ho fa bé. Vull dir que, clar, llavors agrada molt, eh? Agrada molt. Mira, ara a continuació del musical Sunset Boulevard, us oferim el tema Con un look. Endavant.

0: Quina preciositat, també, eh?
1: Vull la veritat
0: dir, és que em repeteixo perquè és que jo mateix em faig la propaganda, vull dir, no, no, però molt macos tots.
1: D'alguna manera, aquests musicals el que fan és un lluïment, sí, dels propis actors, perquè realment és un continu d'haver de destacar cantant, fent...
0: Interpretant,
1: que això també és important.
0: Perquè aquí el tema no està solament cantar.
1: No, clar, és cantar i interpretar.
0: Això és com si fos òpera, diguéssim. Has de cantar, però sí, has d'interpretar. Perquè
1: tant,
0: si no, si una de les dues coses falla tot, eh?
1: I tant que sí. Ara, a continuació, us ensenyarem un tros d'un musical que va ser, no famós, no, superfamós, perquè va estar no sé quants anys,
0: sí,
1: en actuacions, sí, a diferents llocs del món, i a tot arreu va tenir sempre un molt, molt d'èxit. En aquest cas, estem parlant del musical Cats, i la cançó que us hem preparat es diu Memory.

0: Des de luego, Mercè, tal com dius, és superconegut i, a més, el tema és preciós.
1: És una passada. Preciós. Jo crec que és dels musicals amb majúscules, allò,
0: sí,
1: que jo... han fet història.
0: I tant que sí.
1: I aquesta cançó, concretament, és una preciositat. És molt maco.
0: Mira, a continuació del musical Digues-me un diumenge, aquest no és tan conegut, però també és molt maco, el tema del mateix nom. Endavant.

0: Saps què passa? Que els musicals, és com abans deia, com l'òpera, és tan complet perquè interpretació, vestuari,
1: sí, sí.
0: O sigui, la música tan maca, una gran orquestra, grans cantants, omple molt.
1: Home, sí.
0: Omple molt i la gent, pues, tu mira que els musicals, fora d'algun cas estrany, que n'hi ha molt pocs, duren molt temps en cartellera.
1: Perquè és tot un espectacle que t'envolta, clar, és increïble.
0: Sí. I saps què passa amb els musicals? És una espècie d'oportunitat d'anar-hi tota la família.
1: Sí,
0: que no
1: sí,
0: es dona gaire,
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: I el musical, doncs, dels més petits als més grans, doncs, fan pinya i van a veure'l i agrada.
1: Bueno, perquè potser no és exagerat en cap sentit, ni amb el sentit infantil, ni amb el sentit de drames, ni...
0: Què és el que tu no t'agrada de l'òpera?
1: No és que no m'agradi, però reconeixem.
0: Home,
1: que sempre
0: s'acaba... Es mor tothom.
1: Es mor tothom.
0: Clar, no pot
1: és
0: ser
1: que
0: això.
1: No
0: pot ser això.
1: A veure, jo no dic que no siguin maques les òperes, que saps que sí, que les trobo maques, però és que, fill meu, sempre s'acaba malament.
0: Bueno, mira,
1: a mi m'agrada que s'acabi una mica bé, també. Em fa il·lusió.
0: Mercè, hi ha gustos per tot. Deixem-ho aquí.
1: Vinga, va, doncs.
0: Vinga,
1: ara...
0: Vale.
1: D'un altre musical que també va ser molt, molt, molt famós, molt conegut i que també s'ha representat durant molts anys, que es diu El fantasma de l'òpera.
0: Sí.
1: Ara sentirem una cançó que té justament aquest nom, El fantasma de l'òpera.

0: Tens tota la raó, és superconegut, però la que ve ara no queda, no queda curt, eh?
1: No, la que ve ara ja és, jo diria que quasi tot en majúscules, sí? I amb signes d'admiració.
0: I em consta que aquesta sempre t'ha agradat molt.
1: Sempre.
0: Oi que sí? Sí. A vegades n'hem parlat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, a continuació, ara del musical Jesucristo Superstar, el tema principal.

0: Què?
1: Increïble. No, i saps què em passa, a més, que sempre que sento aquesta obra,
0: sí,
1: sempre me'n recordo de la versió que van fer aquí a Espanya, que en el seu moment hi va haver qui va criticar-ho molt, però jo continuo creient que és de les millors versions que s'han fet, que la feia el Camilo Sesto.
0: No, però va brodar, cuidado, eh?
1: Que sí, ah, però hi ha gent que li van criticar
0: dubto,
1: molt.
0: Mira, dubto que hi hagi gent que, aviam, que agradi el Camilo Sesto amb unes persones i altres no, això no, bueno, ho discuteixo perquè gustos, són gustos, sí, però que ho va brodar.
1: Jo crec que
0: i
1: sí.
0: Tant.
1: Jo penso que van fer una versió molt digna.
0: Molt, molt, molt digna, i a més, escolta...
1: I
0: que
1: per mi va ser un descobriment d'aquest cantant,
0: sí,
1: que jo amb d'altres,
0: bueno,
1: temes no,
0: aquest
1: no
0: tipus,
1: segueixo.
0: Aquest tipus de música no el coneixia.
1: Però
0: no
1: jo penso que es va lluir i que ho van
0: i
1: fer
0: tant
1: molt bé. I
0: ho
1: per això
0: fer,
1: volia aprofitar i dir-ho, perquè
0: ho
1: sempre
0: fer,
1: penso que s'ha de ser agraït amb
0: ho
1: la gent que treballa.
0: Ho va fer molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre, d'un altre musical, del Fantasma de l'Òpera, que ja n'hem fet abans un trosset. Tenim un tema que es diu Música de la nit.
2: Night time sharpens, heightens each.

0: Des de luego, com has dit, és irrepetible aquesta també, perquè a part de la de Jesucristo Superstar, que també aquesta del Fantasma de l'Òpera, si no recordo malament, no solament l'han repetit altres vegades, sinó que la primera vegada va estar en cartellera més d'un any i mig.
1: Segur, sí, perquè és que és...
0: O sigui, que va ser un èxit bestial.
1: Jo penso que és com tot, dir, a veure, hi ha coses maques sempre, no? Però de tant en tant sorgeix alguna cosa que crida l'atenció absolutament de tothom. I llavors això fa que es creï com una mena de llegenda al voltant d'això i que tothom vol anar-hi a veure-ho, perquè realment va de boca en boca, tothom ho explica. I acaba sent un superèxit.
0: Mira, aquí a Catalunya tenim un musical que ens ha marcat de distintes generacions de per vida, que és Maricel.
1: I tant.
0: Jo recordo haver anat a veure la primera vegada amb la família, no, les nenes eren molt petites encara, amb la meva dona, i que la va cantar la primera vegada a la Guinyalons.
1: Sí.
0: Bueno, pues les hem seguides absolutament totes, menys aquesta última. Totes. I llavors ja anàvem amb la família, que és el que et deia. Clar. Era una oportunitat per reunir-nos a la família. Anem a veure un musical, i després anem a sopar, i era la festa que feia.
1: Però com és, són temes i creacions, realment són creacions.
0: I tant.
1: Que realment t'enganxen, perquè tenen molta força, molta vitalitat, molt diverses.
0: I saps què passa? El tenir aquest recorregut de tant temps, es poden gastar diners. Amb aquesta de Maricel, aquell vaixell que es bellugava, sí, allò... Sí. Clar, allò si fas una temporada de 2 mesos, allò no pots fer, perquè no dona de si. Però quan tu fas una temporada llarga, que a més l'han anat aprofitant per altres versions que han fet, cada 7, 8 anys l'han anat fent, el vaixell aquell l'han aprofitat.
1: El que passa que jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de dir, que no és només la música, que sí, que no són només els actors, que també, però la gent que construeix.
0: Home, clar.
1: L'escenari, la gent que és capaç
0: de... No, clar, els que estan allò, darrere que no els veus.
1: Allò que t'enganxi, perquè realment, a veure, ningú de nosaltres, a mi no se m'hauria ocorregut en la vida muntar un vaixell enmig d'un escenari.
0: I que es bellugués.
1: I que es bellugui.
0: Sí, home, i tant.
1: I en canvi, hi ha hagut algú que ha sigut atrevit i agosarat.
0: Sí, sí.
1: I ho ha fet. I llavors això ens ha enganxat a tots perquè era diferent. Aquesta capacitat també influeix en que llavors aquests musicals arribin més o menys.
0: Clar.
1: I això és important, jo penso que també s'ha de dir.
0: Clar. Aviam, mira, ara per acabar el programa d'avui, del tema, donarem el tema, agafa aquesta mirada de la teva cara, del musical, digues-me un diumenge, que ja n'hem fet un altre tros abans.
1: Molt bé.

0: Bueno, Mercè, què t'ha semblat?
1: M'ho he passat molt, molt, molt, molt bé, molt.
0: Aviam, em consta que t'ha agradat perquè t'ho noto a la cara. Aviam, no has pogut ballar amb això, aviam, però també t'ho has passat bé.
1: Molt. Vale. La veritat és que és un d'aquells programes que ve de gust anar escoltant perquè sempre et deixen com una sensació de benestar, de pau, de... Bé. Bé, m'ha agradat molt.
0: El Pau em fa gràcia perquè riu quan et dic això de ballar. Pau, és que la Mercè, qui on la veus, se'n fot un tip de ballar a vegades, eh?
1: Ho sap,
0: cuidado,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Ho sap, ho sap.
0: Et consta, doncs oi? Molt bé.
1: Doncs vinga, ho deixarem aquí per avui i, de veritat, gràcies pel programa perquè m'ho he passat molt, molt bé. I recordar a tothom que vulgui seguir els programes d'Ona Codinenca que si entra en el nostre web els pot despenjar sempre que vulgui i escoltar tantes vegades com vulgui.
0: I crec que val la pena que faci un recull perquè, aviam, nosaltres ho fem amb molta il·lusió, però jo no dic que els hi hagi d'agradar tots, però segur que n'hi haurà que els hi agradaran i els podran gaudir.
1: Segur que sí. Doncs vinga, ho deixem fins d'aquí 15 dies. Moltes gràcies a tots.
0: Fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions de DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 168. I sí, senyors, avui hi haurà una sessió de temes de l'any 23, 24, 25 i actuals. Sobretot el gènere, que és el que estem sentint ara, que és el de New Disco. Anem a sentir aquest gran tema de TLC, The Software, que es diu Waterfalls, un gran remix que ha fet el gran DJ The Software. Vinga, va, som-hi! Vinga, va, segur que us heu recuperat de la Setmana Santa. Quines ganes de tornar a sentir cada divendres el Disco Tour amb DJ Charlie. Vinga, va, som-hi!

Quins tamassos, eh? Després del Born Again, aquest gran Jamaican Bam Bam, amb dos del 2025.

I tornem als clàssics amb aquest gran tema de Lady Gaga, Born This Way, aquesta vegada remesclat pel gran Ghostbusters, una nova versió de l'any 2022.

super versió que va fer Eugenio Pico del gran tema de Miami Sound Machine i Gloria Estefan, Conga. Super tema de l'any passat, 2025. Com sempre, la millor música al Disco Tour amb DJ Charlie.

I després d'aquest gran tema de Disco Gust, quina versió del gran tema de Què Idea, de Pino D'Anjo, quina versió de Luca Debonair. Mare de Déu. Amb l'Isaac Supermodels, From Rome. Sigue cosino. E poi, Què Idea.

Seguim el Disco Tour quan ja hem creuat l'equador del programa per sentir aquest gran tema de Disco Ghouls del 2024. Farà un parell d'anyets ens van treure aquesta cançó que es deia Don't You Know a Feel It. I avui la posem aquí al Disco Tour amb DJ Chatty.

super tema da Tony Postigo, Take It Over. I amb aquest tema ja ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Sigueu on sigueu. Salut i ràdio.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

penso que haurà encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

vas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenia...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.